tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Escoltes ICAT.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur. I li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
2: Quatre gotes. L'aigua del futur.
1: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista i, malgrat això, volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
3: Hola, moltes gràcies.
1: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
3: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registres pluviomètrics comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas es rep la qualificació de mega sequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
1: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
3: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis. No? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
3: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si els pròxims 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
3: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per la Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït. I és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrani Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
1: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
3: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
3: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no, estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
3: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà, que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
3: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fem una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
4: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani, doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
4: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients, fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar a la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
5: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys i això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista, s'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos, però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
0: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
6: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
6: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
6: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
6: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginàvem que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patirà molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot, la pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens l'hem d'imaginar així?
6: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat, pràcticament a tot el país ha acabat, però vindrà una altra, hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem, bé, els nostres embassaments...

0: hem de treballar per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes, any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua? Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara? Tindrem els embassaments mig plens, poques vegades els veurem plens del tot, mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
0: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores, també està la mà humana, en el bon sentit, d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país, i d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, taques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic, que encara no hem comentat, és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya, pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
0: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres a any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria. El Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí. I pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats. I el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
0: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més.

0: evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt, pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent, eh?
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa que ha estat un plaer amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips, batejats com a Montserrat i Giralda, van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Veleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys, es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi vaig agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punto y pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No, va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips, nosaltres jugàvem per dir al rededor. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè ja ho feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve i si la fillem. I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que feien per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O feien sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar.
1: De Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El diccionari TermCat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
0: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i co-guionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
3: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema, because...
2: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil. Però, curiosament, aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de jocs de taula. Jo no sé tu, però per mi no hi ha res com un bon dinar o sopar amb amics i després arrodonir-ho amb un joc de taula. Després de les postres, quan tothom ja està relaxat, arriba el moment de treure les cartes, el rumicup o el clàssic uno. Saps aquella sensació de plenitud? Després un bon àpat que ja no pots més, ja estàs tip i dius, bueno, i ara què? Doncs ara, un bon joc és la millor manera de despertar-nos. Activar la ment i passar-ho bé, sense preocupar-nos pel rellotge. I és que els jocs de taula tenen aquest poder. Ens fan estar atents, ens fan pensar, fins i tot desperten l'esperit competitiu que tots portem a dins. De cop i volta, et trobes negociant per guanyar una partida de Monopoly o vigilant que no t'enredin a l'Uno. I no sé què té, però un cop comences a jugar, el temps vola, com si tornéssim a ser nens per una estona. I a més, es genera aquella complicitat entre els amics, aquest riure espontani que només es troben amb les millors trobades. A casa, és gairebé un costum. Després de les postres, del cafè, venen els jocs. N'hi ha que es posen ben seriosos, eh? Com si s'hi juguessin la vida. I després, hi ha els que només volen riure i veus com s'inventen regles noves només per complicar-ho tot plegat, eh? M'encanta treure els jocs perquè mai saps com anirà la partida, però sempre acaba amb rialles i bons moments. Els jocs de taula són màgics perquè creen connexions i fan que la gent s'oblidi de les preocupacions del dia a dia i es concentri en aquell moment. Són perfectes per despertar la creativitat i l'atenció. I fins i tot et fan descobrir com de bé o malament se't donen certes habilitats, com la lògica o la memòria. I el millor de tot, que no calen grans preparatius. Amb una baralla de cartes, un joc senzill o fins i tot un paper i un llapis per fer el clàssic joc del penjat. I ja tens hores de diversió assegurades. Què et sembla? Juguem?
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
1: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
7: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el Fes-t'ho tu, o la tendència Fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina Fes-t'ho tu, o un moble Fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
10: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
8: Salut activa.
11: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti al monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, començant un nou programa diari i matinal que es diu La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us la presenta Pere Païssa. Avui comencem amb unes sardanes que hem escoltat altres vegades. Són dedicades a Rubí. La primera es diu Sardanes a Rubí, de Miquel Tudela. I després escoltem Rubí a Sant Mus, de Josep Oufril. Són sardanes interpretades per la cobla Ciutat de Girona.

Hem començat avui amb sardanes dedicades a Rubí. Hem escoltat sardanes a Rubí de Miquel Tudela i Rubí a Sant Mos de Josep Oferil. Bé, ara n'escoltarem dues més. La primera es diu Rubí, de Francesc Mas i Ros, i després Avant Rubí, de Vicenç Oliver. Sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar les sardanes Rubí de Francesc Mas i Ros i Avant Rubí de Vicent Soliver. Bé, i ara, després d'escoltar aquestes quatre sardanes en què hem començat avui, dedicades a Rubí, anem cap a Mollet. I ara escoltarem tres efemèrides de Josep Solà i després Hem fet 20 anys de Jaume Boix. Aquestes sardanes ens seran interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Bé, acabem d'escoltar la sardana que portava per nom Tres efemèrides de Josep Solà amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, ara farem una petita pausa, posarem una mica de música tradicional per després continuar amb la sardana que hem dit abans. Hem fet 20 anys de Jaume Boix i després escoltarem Celebrant tradicions de Xavier Forcada. Seran sardanes també interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell que ens ha interpretat Hem fet 20 anys de Jaume Boix i celebrant tradicions de Xavier Forcada, sardanes dedicades a Mollet del Vallès. Bé, i ara escoltarem una altra sardana, també dedicada a Mollet, que es diu Ara fa 10 anys i és del compositor Vicenç Coromines.

Hem pogut escoltar la sardana Ara fa 10 anys de Vicenç Coromines amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Bé, i ara escoltarem tres sardanes cantades. Ens les interpreten el grup d'Havaneres Terra Endins de Girona, acompanyats per la Cobla La Bisbal Jove, una cobla de la Bisbal d'Empordà. La primera es diu La Pepa Maca, força coneguda, de Jaume Torrents. Després És la Moreneta, d'Antoni Carceller. I la tercera que escoltarem és la coneguda Maria de les Trenes, de Josep Saderra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha restablert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vega protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és, sobretot, dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

de nou les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat als gats i les gates, que, com tothom sap, són uns petits mamífers carnívors domèstics de la família dels fèlids que poden ser casolans de granja o ferals. Aquests últims viuen en llibertat i eviten el contacte amb els humans. Les persones, per la nostra banda, tenim gats com a animals de companyia i per mantenir a ratlla els rosegadors i altres plagues. N'hi ha unes 60 races reconegudes per diversos registres i el 2021 es calculava que hi havia uns 220 milions de gats de companyia i uns 480 milions de gats de carrer arreu del món. Són el segon animal de companyia més popular a Catalunya després dels gossos. La seva anatomia s'assembla força a la de les altres espècies de fèlids, amb el cos fort i flexible, reflexos molt ràpids, dents esmolades i urpes retràctils adaptades per matar preses de petites dimensions. Tenen la visió nocturna i el sentit de l'olfacte ben desenvolupats. Es comuniquen mitjançant vocalitzacions que inclouen miols, roncs, esbufecs i grunyits, així com el llenguatge corporal. I, malgrat que cacen en solitari, són animals socials. I fetes aquestes primeres pinzellades sobre aquests animalons, comencem, musicalment parlant, l'espai d'avui i ho fem amb un tema salsero a càrrec del malaguanyat Ernesto Antonio Puente, més conegut com Tito Puente, que ens interpreta Gato Miau Miau, que l'home va enregistrar l'any 1962.

Els gats, segons que he llegit, es domesticaren a l'Orient Pròxim cap al 7500 abans de Crist, tot i que, durant molt de temps, es creia que la seva domesticació havia començat a l'Antic Egipte, on eren venerats, ja que se'ls considerava animals sagrats, de manera que matar-ne un es castigava amb la pena de mort. A l'edat mitjana, en canvi, es pensava que eren familiars de les bruixes i a vegades se'ls cremava vius o se'ls llançava des de dalt d'edificis alts durant les festivitats. De fet, fins i tot es culpava els gats de transmetre la pesta negra, cosa que conduïa al seu extermini en massa en pobles i ciutats, permetent una explosió de la població de rates, els autèntics vectors de la plaga. Al món occidental, encara avui dia, per a les persones supersticioses, trobar-se de sobte amb un gat negre és un auguri de mala sort. Ah, i recentment l'Església Catòlica ha declarat Sant Antoni Abat, Sant Francesc d'Assís i Sant Martí de Porres com a sants patrons dels gats, incloent-los amb la resta d'animals domèstics. I ara és el moment d'escoltar el brasiler Roberto Carlos, que ens interpreta el seu més que conegut tema de l'any 1973, titulat El gato que está triste y azul.

Els gats solen pesar entre 2,5 i 7 quilos, tot i que algunes races poden passar dels 11 quilos. Sembla que hi ha hagut gats sobrealimentats que han superat el pes de 23 quilos. I també es coneixen casos de gats extremament petits, de menys d'un quilo 800 grams. En tot cas, penseu que el sobrepès els és perjudicial i s'ha d'evitar per mitjà d'una dieta equilibrada i exercici físic. D'altra banda, els gats domèstics viuen generalment entre 14 i 20 anys. El més vell conegut va arribar als 36 anys i un factor que contribueix a la longevitat és l'esterilització, que es veu que redueix el risc de càncer testicular o d'ovari. I ara us convido a gaudir d'una deliciosa cançó de folk rock que Harry Chapin va enregistrar l'any 1974, titulada Cats in the Cradle, que es podria traduir com El gat és el bressol.

majoria dels felins, els gats tenen una agilitat extraordinària en relació amb la seva proporció entre mida i pes. He llegit que s'han observat salts de més de 3 metres i mig d'alçada, així com d'altres de més o menys la mateixa longitud, sense més esforç que una contracció de les potes posteriors per aconseguir l'impuls necessari. Els gats tenen dents altament especialitzades per matar les preses i arrencar-ne la carn. D'altra banda, la llengua felina té unes papil·les afilades com si fossin punxetes que li serveixen per aguantar les preses i arrencar-ne la carn. Ah, i també les fan servir per empolainar-se. Tot seguit, el músic i folclorista castellà Joaquín Díaz, catedràtic d'Estudis de la Tradició a la Universitat de Valladolid i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de la Puríssima Concepció, ens acompanya interpretant una coneguda cançó infantil que molt probablement recordareu. Es titula Estaba el señor Don Gato i l'home la va enregistrar l'any 1972.

Els gats tenen 32 músculs diferents a les orelles, cosa que els permet moure'n una independentment de l'altra i, per tant, de sentir-hi direccionalment. Quan un gat té por o està enfadat, plega les orelles cap enrere instintivament, cobrint els canals auditius. Els gats també fan això quan juguen i quan paren atenció a un soroll que ve de darrere. L'angle de les orelles dels gats és un indici important per apreciar-ne l'humor. Les giren vers la direcció del so per sentir-lo millor i quan senten un so fort, sovint fugen espantats, mentre que, si no arriba a ser prou fort per espantar-los, simplement preguen les orelles sobre el clatell. Tot seguit són els saragossans Amaral els que, tot afegint-se al nostre espai, ens interpreten del seu àlbum Gato Negro Dragón Rojo de l'any 2008 el tema titulat justament Gato Negro.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: La creença popular que sosté que els gats sempre cauen sobre les potes sol complir-se, ja que, en caure, poden girar-se i redreçar reflexivament el cos, utilitzant el sentit de l'equilibri i la seva gran flexibilitat. Això es deu al fet que els gats la utilitzen per conservar el moment angular i preparar la caiguda. I per això es diu que els gats tenen 7 vides. El món anglosaxó, en canvi, en tenen 9. L'any 2013, el grup de Montcada i Reixac, La Pegatina, va enregistrar l'àlbum Eureka, una de les peces del qual és la titulada La ciutat de los gatos negros, que sona ara mateix per a tots vosaltres.

Els gats tendeixen a dormir durant el dia i, especialment els vells, estalvien energia dormint més que molts altres animals. A vegades fan becaines de 13 o 14 hores i fins i tot poden dormir 20 hores seguides. I dit això, espero que a vosaltres no us agafi la nyonya escoltant la bonica cançó La gata bajo la lluvia, que tot seguit sonarà en una deliciosa interpretació de la malaguanyada Rocío Dúrcal. Un tema escrit pel compositor Rafael Pérez Botija pertanyent a l'àlbum Confidències de l'any 1981.

Les gates assoleixen la maduresa sexual a l'edat d'entre 4 i 10 mesos i els gats entre 5 i 7 mesos. La gestació dura de 63 a 65 dies, després dels quals neixen entre 1 i 8 cries que, segons els experts, haurien de romandre amb la mare i els germans durant almenys 3 mesos. I, pel que he llegit, és recomanable no separar un gató de la seva mare fins que tingui almenys un mes i mig d'edat, ja que fins aleshores no tindrà els nutrients essencials. Seguidament us convido a escoltar en Julio Iglesias, que l'any 1985 va enregistrar el disc Libra, una de les cançons del qual és la que ara podeu escoltar i que du per títol Ni tu gato gris, ni tu perro fiel.

Els gats tenen una dotzena de pèls sensitius al llavi superior i alguns a les galtes, per sobre els ulls i el mentó, que els permeten detectar petites variacions en el vent per saber si tenen un obstacle davant sense veure'l. També els permeten saber si poden travessar un forat amb la seva mida corporal. Igualment, els utilitzen per a determinar si la presa ja és morta. Un mecanisme defensiu. Potser moltes preses, com ara les rates, encara poden mossegar i ferir el gat si se les posa a la boca quan encara estan vives. La posició dels dits pèls, d'altra banda, indica l'humor de l'animal. Si apunten cap endavant, reflecteixen una actitud amistosa i curiosa. Si queden cap enrere, sobre la cara, demostren una actitud agressiva o defensiva. I ara són los secretos els que ens acompanyen amb el tema Ojos de Gata de l'any 1991. Una cançó aquesta, germana de Y nos dieron las 10, de Joaquín Sabina, amb la que comparteix música i la lletra de les dues primeres estrofes, que, pel que he llegit, l'esmentat Sabina havia escrit en un tovalló que va lliurar a Enrique Urquijo, del dit grup Los Secretos, i, per una sèrie de malentesos, cadascú va acabar la lletra pel seu compte, i van gravar i van publicar les cançons en els seus respectius àlbums Adiós Tristeza i Física i Química.

Els gats són depredadors molt hàbils. Fins i tot els gats ben alimentats poden caçar i matar ocells, ratolins, rates i altres petits animals que enxampin per després mostrar el trofeu de caça als amos. En aquest sentit, se'ls suposa un cert grau de crueltat pel fet que, quan cacen preses petites, a vegades les deixen moribundes o ferides abans de començar a jugar-hi, llançant-les a prop i tornant-les a capturar. Per això hi ha gent que diu que els gats són cruels i sàdics. I ara és el malaguanyat argentí Javier Patricio Pérez Álvarez, conegut artísticament com Gato Pérez, qui ens interpreta Todos los gatos son pardos, un tema del seu àlbum de l'any 1979, Romesco.

Per qüestions culturals, el món occidental no s'acostuma a menjar gats, ja que el consum de gats, gossos o altres animals de companyia sol causar repulsió. De fet, l'expressió d'un gat per llebre prové de la sospita que els hostalers, quan no tenien llebre o conill, servien gat. Altres expressions relacionades amb aquests felins són estar gat, que es refereix a trobar-se en un estat d'embriaguesa, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, que vol dir que una persona escarmentada evitarà fins i tot els danys menors, semblar un gat escorxat, que significa estar molt prim, ser com gat i gos, que s'aplica a dues persones que sempre es barallen, aquí hi ha gat amagat, que significa que hi ha un motiu o maneig ocult, buscar tres peus al gat, que es refereix a l'intent de cercar explicacions rebuscades sense gaire fonament, o posar el cascabell al gat, en referència a la capacitat dels més febles per doblegar la voluntat d'algú més poderós. En un altre ordre de coses, els gats han aparegut en moltes representacions artístiques, tant en el cinema com en la televisió, a més de la literatura, la música, l'escultura, la pintura i altres formes d'art. Potser els més coneguts són Félix el gat, Garfield, Hello Kitty, Tom, de Tom i Jerry, el gat silvestre o Doraemon, entre d'altres. I ja per cloure el programa d'avui, què millor que fer-ho amb un dels pasdobles més famosos, El Gato Montés, que el mestre valencià Manuel Penella va compondre el 1916 i amb el que m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el concepte de gent. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes menys L'RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia començava amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema perquè jo crec que aquí més que menys es coneix la lletra. Eren els M-Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs, acústic, o de concert en directe. Els M-Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia Super Atom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara faré d'Enric de Cardedeu i us explicaré quatre coses sobre els souvenirs, però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació, i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment, que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa. Sí, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones, dels aristòcrates que feien el Grand Tour, acabaven emportant-se a casa petites obres d'art, records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme, i la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París, 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances i et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però és només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, per turisme,
1: sí.
0: Turisme
1: en general, però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no tenia ni idea jo,
0: Jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti sí, que ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí d'allà i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs, ben a propet de casa, ja sigui doncs, per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sí, com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I de fet hem estat a les dues bandes, no? Hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit, i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, coneixem molt bé les dues bandes. Mm. Però bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Mm-hmm. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... és un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és... on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
0: Molt bé.
1: Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins les 11. Mireu, us explicarem, just haurem començat a tirar d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu, abans que s'acabi l'estiu totes les pel·lis, que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si, en vez de mirar pel·lis, preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes, que en tenim un munt i són molt interessants, i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem aparolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emun, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrossega des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars i que veu de tants ossos, Arnau?
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emun i bon cap de setmana, també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez-Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: El dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver-hi un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que com diem hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major.
0: Vinga.
8: Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va, ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el corpus gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada, aquest cap de setmana aquí a Tarragona ja també relacionat amb les festes de Sant Magí tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: No. Ja et veia, ja et volies córrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant, i tant, i tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, eh? Ja comencem de festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, sí,
0: no?
8: Després, la després setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, que ja hi ha festes al Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar de festa aquí, a partir d'aquí hi ha tothom que vulgui.
0: Marina Pérez-Gon, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, és a dir, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta llei europea de la intel·ligència artificial i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir,
0: ah, ja.
11: És

0: Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'ahir, ja no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
1: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
0: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo, qui l'utilitza. Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si això potser pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
1: Tot i així, els responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser mitjans de comunicació, també negocis. Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de la responsabilitat, però els responsables també, no?
0: Correcte, sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? En una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzin eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico. I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
1: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
0: La generació de continguts per a xarxes, pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar evidentment com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automàtica.

0: especialitzada en determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per a aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto quan vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica, i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
1: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin la IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no i, per tant, cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia, tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
0: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió també i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no ho sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional. Aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
1: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és, la jurisprudència que es vagi saltant, no?
0: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament. A partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també a tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs, el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
1: També s'ha d'acord que...
0: I el que
1: Digues.
0: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
1: Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Si, mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític, l'esperit crític que requereix.
0: No el tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules i ha rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
1: Sí.
0: A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo no me quadren, i això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però a mi m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
2: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació sí. de contingut sexual, pot ser?
0: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara, a l'agost del 2026, entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Sí. Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
2: Estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa a tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
2: I fins aquí.
1: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
2: Molt bé. Tota una especialista.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja us avanço, sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
1: Gràcies.
2: Genial, pels ànims, fantàstic.
1: Gràcies. I Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la Nova Ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
3: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
4: Comencem bé, David, comencem bé.
3: Què passa ara? Què fet ja?
4: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
3: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
4: Ara sí. Molt millor, així m'agrada, David.
3: Mira, agafem algú de préssecs.
4: Alguna cosa.
3: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
4: I síndria.
3: Vale.
4: Oh, d'acord.
3: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
4: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
3: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
4: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
3: Ja hi som.
4: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
3: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
4: Has dit bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
3: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
4: Jo sí que encara no ho havia sentit mai.
3: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
4: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
3: Ja, però ara tothom diu super.
4: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
3: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
4: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
3: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
4: M'agrada.
3: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
4: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
3: És veritat.
4: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
3: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
4: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
3: És veritat. Sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament,
4: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
3: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
4: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
3: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
4: Veus? Això sí que és ben català.
3: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
4: Això és començar fort.
3: És que la feina sempre parlem així.
4: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
3: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
4: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
3: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
4: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
3: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
4: I tu què li vas contestar?
3: Doncs que estava de vacances.
4: Home...
3: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
4: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
3: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
4: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
3: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
4: Aquesta també té remei, David.
3: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
4: Podem dir que anem justos de temps.
3: Tan senzill com això?
4: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
3: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
4: Ah, sí? I què vol dir això?
3: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
4: A veure, segur?
3: Seguríssim.
4: Com t'has connectat al bar?
3: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
4: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
3: No m'has de corregir avui?
4: No, wifi ja és la forma habitual en català.
3: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
4: De quina, David?
3: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
4: Això diria que ens passa a tots.
3: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
4: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre hi surts guanyant.
3: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
4: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
1: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Anem tancant d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. A les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de la l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
5: Bon dia, aquí estem.
1: Bon dia, benvinguts. Mollerussa, com esteu?
5: Molt bé, amb calor, però anem fent.
1: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
5: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
1: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
5: Sí, ja no ho mirem.
1: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns què és això d'artistes en tractor.
5: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona, Sara, ens escoltes?
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
6: Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura, amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo a art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no? A través d'artistes amb tractor.
5: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
6: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, i llavors és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
5: De
6: colors. I llavors això va ser com una mica que unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que has de buscar una cosa en concret que pot ser, doncs mira, ara estan collint... Ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
1: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge? Tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
6: No, Jo veig completament el que estic...
1: Tens pantalla, i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
6: Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
1: Bueno, seria sorprenent, després seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
6: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
1: Clar.
6: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa.
1: No?
6: Sí.
5: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
6: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment. De cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra. Vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
5: I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb els incendis que hi ha.
6: Sí, totalment. Aquí Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que, jo per exemple vinc de família pagesa, és evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant, són condicions dures, tampoc és no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que comencen i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres, sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
5: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
6: Doncs mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles. Sí. Per tant, van anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya, ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny, ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir, oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí. Allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius, com he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o d'alguns d'altres llocs, no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
5: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
6: Vale, recordo, Artista Extractor.
5: Així, que quedi dit.
6: A l'Instagram, si ho voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem, sí, amb vosaltres?
5: Sí, sí, sí.
1: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
5: Igualment.
1: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí, fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme, així en general. Ara escoltem els vostres àudios.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món!
3: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscou!
4: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
3: Sí?
4: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
3: Uf.
4: Increïble, em sembla.
3: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
4: Se'ns està anant de mare.
3: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com ha començat tot plegat?
4: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, sí. I jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
3: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
4: Sí, totalment.
3: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabria, però sí, som parella a la vida real.
4: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
3: Sí, moltes.
4: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no?, que ens quedem com, ostres, bueno, sempre
3: ens sorprèn. Avui no heu dit això i dic, merda, és veritat.
4: Exacte, sí.
3: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel. Correcte. Ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
4: Salut i poble, construïu proximitat i feu-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
3: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
4: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
3: Exacte.
4: El Netflix de les televisions locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande de Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades, volien dir, totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
7: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar, doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una beca protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
6: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
5: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana, déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu-s'ho. Ja, el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí,
0: anar de festa...
1: festes i festes majors, també, que ara també. Ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure, Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta d'Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Yerai.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, xorrades que són com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país, tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes, que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i al mig d'una ciutat a tot és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Clar. Ostres, i és que a més, al Japó, sí. Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses sí. I ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi
0: sí,
1: al Japó?
0: Sí, és un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
1: vull
0: dir... Però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bueno, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt a mi el
0: sushi. Ai, que sí,
1: o sigui, que no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes
0: sí.
3: I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances sí, perquè si no, no l'estem aprofitant.
1: És veritat, això
3: sí. I hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalow, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no? d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí, llavors... i a vegades, avui, per què estem parlant de turisme? O sigui, de viatges, en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: Llocs. Però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans. Descans i no fer res.
1: Ah,
0: aquella, no? O fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar... Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava o feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, és que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: clar.
0: A l'estiu és com, venga...
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai...
1: Tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
0: sí.
4: És al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
0: Ah.
4: És una zona espectacular.
0: Fa una calor,
4: sembla,
0: eh?
4: que tots són pobles de contes. Que són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques, i jo, bueno, és un dels meus objectius. Clar. Anar a fer una ruta per la Puglia, i en uns pobles preciosos.
1: És veritat,
4: també diuen
1: això.
4: Que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost,
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i, clar,
1: sí.
4: Aleshores això...
0: Sí.
4: Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic, sí. Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot el taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser fa més mandret anar pel carrer i sentir que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar Adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí bueno, jo m'apunto amb la Gemma, m'apunto. Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització i que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia que li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure.
5: Bon dia, obert per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres. Però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més. No m'han picat més, però haig d'estar tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Mira, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara, qualsevol lloc on no hagués de caminar. Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, de gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Mira, home. Estava buscant Caldes de Rei, això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no?
1: Haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí,
1: fins
0: digues.
1: Aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs, ha revolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno, y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: No, esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo, y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar, y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí, y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención, porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy asequible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia, realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on allargar el dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jagua i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes?
13: És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre, la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers, com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de Palmig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes, i que, però no només l'estiu, és veritat, sí, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa, cada fin de o cada setmana, hi havia gent nova. Turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes, no?
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar i a l'hotel no l'agafes, i els preus de sala familiar són impossibles, igual que a Gràcia. Per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: El parc, per exemple, de Cancelella es diu, no? El que
17: sí,
16: està allà... Sí, és molt bonic. Jo ja jugava molt de petit, i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà a mi m'encanta, també hi ha el personal perquè jo vivia per aquella zona abans, llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, mirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
17: I també el centre, les cases sí. unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions i un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra mesura que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia zero, minut zero, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també. Tenim
1: sí, tenim Museu Romà, i de fet tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda, i és tècnica dels museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per a les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia a Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: Uh-huh. De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu, que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta, o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan les va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que, sí, mira, tiraré cap a casa. És que, clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa, i tots els arqueòlegs ens coneixem, i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és hi ha vincle, això, hi ha vincle.
0: Moltes vegades això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc doncs anem fent reforç de comunicació, i anem explicant al públic doncs que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast, i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat, això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment sí, sí. I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant, que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí, aquest gegant, que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va

0: precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
1: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
0: Sí.
1: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
0: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat a era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
1: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
2: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
0: Exacte, era un lloc on el Dominus, doncs, rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, etcètera. Hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc, doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
1: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
0: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
2: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
0: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Mm-hmm. Es construeix un rellotge de sol portàtil. Sí, que això és a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya. Uh-huh. i els visitants els podran fer la seva rèplica.
2: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
0: Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
2: Mm-hmm. Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
1: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
0: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
2: Doncs mira, som exclusius també en això.
0: Del Maresme. Si a Tarragona sí que en tenen. A Tarragona en tenen molts, també.
1: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
2: gràcies.
1: Moltes gràcies
2: per
1: aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
2: gràcies,
1: setmana.
2: Gràcies, Adrianna, també.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xiques, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Wood, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar: entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UEC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers. També disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars. I a part també de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure, i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets, com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em senyiria les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilometrets, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I això també seria fàcil per a fer en família.
1: Està també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria aquesta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetret més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Cas, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem, trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estels del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi de Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot, doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on ja des de molt petits agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000-1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com EducaPorts són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquest pin la que anomenem abans que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels Països Catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües. Que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua i que, a més, no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes coser?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿Vas a Nata a comprarle el moro?
3: Yo diría que es más bien pakistanés.
2: Preferiría que vieses a Nata que a la marina.
3: Pues la abuela era una buena clienta.
2: ¿Qué dios?
4: Mira que no era comprarle el moro. A saber d'on trau eixer la fruita.
5: D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3CAT. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: El cançó.
3: Qui era?
1: Ballar, jo que no és ballar.
4: ¿Va?
5: Voy a despasar.
4: ¿Cómo?
5: Que se parece si no pasa nada.
4: No, no está desaparecida, está en casa.
5: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, puedes hablar a mí, ¿no?
4: No, tica. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
5: ¿Que me hagas escuela a mí?
6: Que no se puede hacer res a este puto pueblo de merda.

0: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de la Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
1: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
2: ¿Y qué?
1: Espera, espera, hay que esperar.
2: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
1: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
2: Sí.
1: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como haces un crampa, ¿entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions, no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu, i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui, i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: passa
1: aquí.
2: Res. Ja tiro jo.
1: És que
2: no
1: ja
2: passa
1: és divendres.
2: Res.
1: No, que ho tinc. Perquè, vale, i a més, comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí.
1: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que sí, això és aquí part de la ciutat que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè ho organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, el rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs, fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no? Per entitats gairebé particulars, associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:15. I més enllà d'això, Santa Cecília?
2: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població, eh?
2: No, és el nom del,
1: ai,
2: de la...
1: callo. Digues-t'ho, Lídia.
2: Tiro,
1: Lídia.
2: Tiro. Doncs és a Pons, que és una Val. Població de la Noguera, sí. Un poble també superpetitet. Avui anem de poblacions petites, però sí. Propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament, i és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, sí, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
2: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia. Tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, eh? Dilluns més, sí?
2: Dilluns més.
1: Moda eclipsi, ja, eh? Gairebé dilluns.
2: Sí, ja, ja. Tot el dia pensant en l'eclipsi. Sí, filla, no parem, sí. No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia. Gràcies.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, per dilluns, quin tema hem triat?
5: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt
5: bàsicament,
1: bé.
5: Bàsicament, ens podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
5: una
1: setmana.
5: Una abraçada, bon cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graciani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
8: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
9: ¿A que sí?
8: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
7: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
10: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
7: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graciani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
11: ¡Impacto inminente!
7: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
12: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
13: ¿Cuánto tiempo?
9: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
7: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
12: ¡Tiburón!
13: Todo va a salir bien.
14: Sabies que...
15: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande de Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem el programa amb una reflexió de l'amic escriptor centenari Josep Vallverdú i Aixalà. S'esmicola la cohesió de la meva família, vull dir, del llinatge vinculat als parents més acostats per la banda del pare i la mare, els portadors dels cognoms Vallverdú i Aixalà. En la meva joventut i maduresa, àdhuc fins als darrers canvis de domicili, vivien encara germans i cosins dels meus progenitors i els seus descendents venien a casa o rebien ells la nostra visita. Fèiem dinars amb fins i tot 20 comensals. Darrerament, la manca de vehicle per part meva, els buits deixats per defuncions i l'escampada de residències de tots ells me n'allunya cada cop més. Nebots i nebodes viuen a Calafell, Olesa de Montserrat, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Bellpuig, Belianes... Ens veiem molt de tant en tant. De la banda Aixalà, quasi no en tracto cap. No em queda vivent cap cosí germà ni cosina del mateix grau. Apareixen els fills i els nets dels parents, els quals ja no saben, o saben vicàriament, qui sóc. Sóc un senyor més o menys reconegut públicament, però no senten res per mi. Els parents sobrevinguts amb el nou matrimoni són, per descomptat, ben rebuts, però els adjudico al mateix nivell que els parents de la primera. Una diferència. La Isabel se n'anà fora de Barcelona, on havia nascut, i l'Antonieta ha tornat al seu lloc d'origen. La sang fa l'efecte que redueix a polsim. Em queda el fill com a únic testimoni d'un nucli familiar que començà al vilatge de Montblanquet segles enrere. I de vegades sento fred en dies càlids. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Quants de sus senyories tenen a les Corts Generals oficis preeminents i, en canvi, en qualsevol llogarret no els farien ni alcaldes?

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat. En tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: De moment, els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Aquest programa és una remissió.
1: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Felicíssim aquell que, corrent entre els esculls de la guerra, de la política, de les desgràcies públiques, preserva encara el seu honor intacte.

Amb la primera copa, l'home beu vi. Amb la segona, el vi beu vi. I amb la tercera, el vi es beu a l'home.

Continuem sent imperfectes, perillosos i terribles, i també meravellosos i fantàstics, però estem aprenent a canviar.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies a la Raeli Arjona, que ha tingut cura dels controls, i com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Laram. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre avui i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de nou de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extrema la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, mentre l'ACA i la XE reforcen també la vigilància dels cabals. Les tempestes, de fet, de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i també petits incendis provocats per llamps. I en mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa es troba interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. A banda, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la bandera vermella uneix a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després d'aquestes fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema del clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos, però, no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria realitzat el tiroteig. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst que es situa en els 40.000 entre juliol i agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
8: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
7: A la nostra edat estem fets uns tequis.
9: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat. I aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què és estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot. Avui parlarem sobre l'hundiment de l'RMS Titanic. Ai, sí, toca parlar del Titanic. Ai, quin... Bueno, avui es ve un programa especial. Un esdeveniment que jo crec que potser és dels més coneguts i dels que tots, no, doncs potser hem sentit alguna cosa a parlar. Tots haurem vist potser també la mitiquíssima pel·lícula del James Cameron, però bueno, avui ens endinsarem en una història que va més enllà de la ficció que ens explicava, per conèixer quina és la verdadera història que hi ha darrere i sobretot també com es va afectar a la resta d'estius, com sempre fem aquí, a l'estiu que va canviar tot, per lo qual us animo a que us quedeu amb nosaltres a sentir tota la història. Ai, bueno, sí, comencem per aquí, per aquesta imatge que tenim tots al cap, aquest enorme transatlàntic, no, doncs inclinant-se lentament sobre les aigües gelades de l'oceà Atlàntic. Una orquestra que continua tocant mentre el vaixell s'enfonsa i persones corrents desesperades per la coberta, aquests bots salvavides i, doncs, aquesta història del Jack i la Rose. Però el que us haig de dir és que durant els anys el Titanic no va ser només conegut per la tragèdia, sinó que abans de convertir-se en aquest naufragi doncs, tan tràgic, havia estat doncs, el símbol doncs, més espectacular de progrés del ser humà. És que per a milions de persones representava una nova era, una època en la que semblava que la tecnologia ja no tenia límits i en què en molts casos doncs, estaven convençuts que la ciència podria superar qualsevol obstacle. Ningú podia imaginar, però, que aquell mateix vaixell acabaria convertint-se en una de les grans lliçons d'humilitat de la història moderna. Avui viatgem fins l'estiu de 1985. Potser us sorprendrà la data, perquè el Titanic ens va enfonsar al 1912, però igual que passa amb aquest programa, l'estiu que ho va canviar tot no sempre coincideix amb el moment en què van passar els fets. Aquell estiu de 1985, després de més de 70 anys d'aquest vaixell desaparegut sota les aigües de l'Atlàntic Nord, una expedició internacional va aconseguir localitzar finalment el vaixell. Aquest descobriment va despertar de nou una història que mai havia desaparegut del tot. Però per entendre doncs, per què el món continua obsessionat amb el Titanic després de tantes dècades, primer hem de tornar molt més enrere. Hem de viatjar fins a l'època en la que Europa vivia convençuda que el futur només podia ser millor que el passat, a començaments del segle XX. En aquest segle, el món canviava a una velocitat desconeguda fins aleshores. Les grans ciutats creixien sense parar, l'electricitat començava a il·luminar els carrers sencers i el telèfon connectava persones separades amb centenars de quilòmetres. Els primers automòbils deixaven de ser una extravagància que estava reservada només pels més rics. Els avions començaven també a enlairar-se i les fàbriques produïen més que mai. A més, com ja hem escoltat als programes anteriors, les grans potències competien per demostrar qui era capaç de construir les màquines més extraordinàries. Era l'època de la revolució industrial, també de les grans exposicions universals i d'una confiança gairebé absoluta en el progrés tecnològic. Però hi havia un altre escenari on aquella competició també era ferotge, l'oceà Atlàntic. Cada setmana desenes de milers de persones abandonaven Europa buscant una nova vida als Estats Units o al Canadà. Alguns fugien de la pobresa, altres escapaven de conflictes polítics o religiosos i d'altres simplement buscaven oportunitats que el seu país no els podia oferir. Els grans transatlàntics s'havien convertit en l'autopista del món modern. Qui dominava aquella ruta dominava una part molt important del comerç internacional i del transport de passatgers. En aquells anys, dues grans companyies competien per convertir-se en les reines de l'Atlàntic. D'una banda hi havia la Cunard Line, i bueno, que era molt famosa pels seus vaixells ràpids, elegants i fiables, i de l'altra, la White Star Line, una empresa britànica que havia decidit apostar per una estratègia completament diferent. En lloc de construir els vaixells més ràpids del món, volia construir els més grans, els més luxosos i els més confortables. Els seus responsables estaven convençuts que molts passatgers preferirien viatjar amb comoditat abans que arribar unes hores abans al seu destí.
Bueno, bàsicament podíem dir que està una mica com ara, amb el Ryanair i això, però bueno, en el context del segle XX. De fet, és que a principis d'aquest segle existia una autèntica obsessió per aconseguir la banda blava de l'Atlàntic, un reconeixement que no era oficial i que premiava el vaixell que feia la travessia més ràpida entre Europa i Amèrica. Les companyies invertien fortunes, perquè us feu la idea, per poder anunciar als diaris que els seus vaixells havien estat els més veloços de l'oceà. L'any 1907 va tenir lloc una reunió que canviaria la història per sempre. Lord Peel, president de les drassanes Harland and Wolff de Belfast, i Joseph Bruffy-Smay, president de la White Star Line, van començar a imaginar una nova generació de transatlàntics que deixaria bocabadat el planeta. No serien només grans, serien enormes, més grans que qualsevol edifici flotant construït fins aleshores. Els més luxosos també, perquè, de fet, es podria dir que era millor que els hotels de 5 estrelles d'abans i fins i tot alguns d'ara. I també eren tan sofisticats que els passatgers tindrien la sensació de no haver abandonat mai terra ferma. I d'aquella reunió mateixa naixeria el projecte de tres vaixells gairebé bessons: l'Olímpic, el Titànic i el Britànic. Els tres formarien la classe Olímpic, destinada a convertir-se en la joia marina mercant britànica. El primer seria l'Olímpic, el segon el Titànic i el tercer encara trigaria uns anys a entrar a servei. La construcció del Titànic hi va començar oficialment el 31 de març de 1909 a Belfast, una ciutat en la que en aquell moment doncs, era un dels centres industrials més importants del món. Milers d'obrers van començar a treballar cada dia en una estructura tan colossal que costava entendre que algun dia pogués arribar a surar. Durant més de 2 anys, els enormes esquelets d'acer van anar prenent forma davant la mirada dels habitants de la ciutat, que contemplaven amb aquell gegant, doncs com aquell gegant creixia setmana rere setmana. Més de 15.000 treballadors van participar directament en la seva construcció. Molts d'ells treballaven unes 10 hores diàries en condicions molt dures. La mesura de seguretat doncs, eren també bastant diferents, diguem, a les actuals. Les bastides eren bastant precàries i els cascos encara no eren molt habituals, que diguéssim. I doncs, també els accidents laborals formaven part del dia a dia. Oficialment, almenys 8 persones van morir durant les obres, encara que alguns historiadors creuen que la xifra real podria haver estat superior. De fet, es van utilitzar prop de 3 milions de reblons per unir plaques d'acer al casc. Bona part d'aquests reblons es van col·locar manualment. Diversos equips d'obrers treballaven perfectament coordinats llançant-se peces de metall incandescents que després doncs, eren colpejades amb enormes martells pneumàtics. El soroll era tan intens que molts treballadors acabien patint problemes d'audició, perquè us feu la idea, perquè si al igual que jo no teniu molta idea de què són aquests reblons, bueno, que sapigueu que era un soroll molt intens i que va provocar també aquests problemes als treballadors. Però bueno, que quan el casc va començar a prendre forma, també ho va fer la seva llegenda. Els diaris explicaven que aquell seria el vaixell més impressionant construït mai. Mesurava gairebé 270 metres de llargada, més de 50 metres d'alçada i, fins i tot, pesava més de 46.000 tones. Per fer-nos una idea, era més llarg que molts gratacels tombats sobre el mar. Si avui aparegués enmig d'una ciutat, ocuparia diversos carrers sencers. Però el Titanic no només impressionava per les seves dimensions, també ho feia pel seu luxe. Els passatgers de primera classe disposaven de restaurants d'alta cuina, cafeteries d'estil parisenc, piscina climatitzada, panys turcs, gimnàs, pista d'esquash, biblioteques, salons decorats amb fustes nobles, escalatines monumentals i suites que rivalitzaven amb, també, doncs, amb les millors dels hotels europeus. Algunes habitacions, fins i tot, tenien llarg de foc elèctrica. Una cosa que, si ja ens sembla extravagant avui en dia, imagineu-vos el 1909. Però, bueno, mentrestant, a les cobertures inferiors, la tercera classe també representava una petita revolució. Encara que les seves instal·lacions eren molt més senzilles, doncs oferien també unes condicions infinitament millors que les altres vaixells de l'època. Bueno, sí, he exagerat una mica. Evidentment no s'estava malament, però si ho comparem i veiem com acaben més endavant, doncs podem dir que en la tercera classe, doncs sí, era un privilegi, no tothom s'ho podia permetre, però tampoc era gran luxe. Era millor del que hi havia, però, bueno, que no arribava tampoc a una cosa molt, molt, molt bona.
De fet, és que moltes famílies emigrants doncs, viatjaven per primera vegada en aquestes cabines privades que hem dit que hi havia a la tercera classe. Tenien menjadors comuns, aigua corrent, una higiene doncs, que era moltes vegades superior a la que venien acostumades. I per a molts d'ells, aquell viatge representava el primer pas cap a una nova vida. Però, darrere de tota aquella magnificència, també existia una societat profundament dividida. Les tres classes pràcticament no es podien barrejar ni es barrejaven en cap cas, val? Hi havia menjadors diferents, passejos diferents, escales diferents i fins i tot horaris diferents. Els passatgers de tercera classe doncs, podia passar tota la seva travessia sense veure mai cap d'aquells espectaculars salons que hem vist no, a la pel·lícula de Titanic, que eren de primera classe. Diguem-ne que el Titanic era, en certa manera, una fotografia flotant d'una societat europea de començaments del segle XX. I, de fet, això ho podem veure en alguns dels vaixells actuals. Per exemple, doncs cal dir-vos que aquest estiu no ha arribat el Legend of the Seas aquí a Barcelona a fer la seva residència, que durarà del 26 al 27, el que és actualment el creuer més gran del món, doncs diguem-li que és el Titanic de l'època, però sense la part de l'accident, que ara doncs, les condicions de seguretat han millorat molt. Però sí, les persones de primera classe que estan en una suite no tenen, no s'ajunten amb les persones que hi ha... Aquí no hi ha tres classes, hi ha, doncs, diguem-ne, la classe turista i la classe business, no, aquestes suites, però també el tema dels menjadors i dels espais separats segueix existint avui en dia. O sigui, és una cosa que des del 1909 fins a l'actualitat doncs, ha canviat, però no molt. Però bueno, encara també hi havia una altra idea que començava a escampar-se per tot arreu. Molts periodistes, empresaris i fins i tot alguns membres de la tripulació afirmaven que el Titanic, atenció al que deien, era pràcticament impossible d'enfonsar. A veure, és cert que mai es va anunciar ja com als cartells ni res com a insubmergible, però la seva reputació va créixer fins al seu punt, fins a un punt que molta gent va acabar repetint aquella mateixa paraula com si fos una veritat absoluta, com si fos una cosa que ve a les especificacions tècniques. Que sí, que el seu sistema de compartiments estancs era extraordinàriament avançat. A veure, si una part del cas patia una avaria, doncs moltes portes especials, perquè ho entenguem tots, doncs es tancaven automàticament en aquells compartiments afectats, llavors això impedia que l'aigua arribés a altres parts vitals del vaixell. I això era una innovació que era realment revolucionària i que no s'havia fet fins a l'època, però també va animar a fer aquesta i a generar aquesta confiança excessiva, que amb el temps doncs, aquella sensació canviaria bastant en tota aquesta història.

Bueno, ara sí que sí. La botadura del Titanic. Aquesta va tenir lloc el 31 de maig de 1911, davant de desenes de milers d'espectadors que s'havien reunit als molls de Belfast. Aquell dia no es va trencar cap ampolla de xampany contra el casc, com sovint doncs, ens imaginaríem que són aquestes cerimònies, o com les hem vist a les pel·lícules. De fet, la White Star Line no seguia aquella tradició perquè considerava que portava mala sort. Mireu-vos el que van dir. El gegant d'acer doncs, va començar a lliscar lentament per unes rampes especialment construïdes fins que només, doncs, més o menys en un minutet, va tocar l'aigua per primera vegada. Els aplaudiments, com us podeu imaginar, es van sentir doncs, completament abans que acabés. A partir d'aquell moment començaria una feina encara més delicada. Calia instal·lar els motors, les calderes, les xemeneies, els salons, els ascensors, els mobles, la decoració i milers de petits detalls que convertien doncs, aquell, el que fins aleshores era un esquelet metàl·lic, en un dels hotels flotants més luxosos del planeta. Cada habitació s'anava decorant doncs, amb aquesta cura extraordinària. Els artesans van pujar al vaixell a fer doncs, treballar la fusta, aquesta fusta de roure, de caoba, de noguera, amb tècniques tradicionals, que si els lampistes, que les catifes, que els rellotges, que la porcellana, el mirall, els panys, tot havia estat especialment dissenyat pel Titanic. Els salons reproduïen alguns estils arquitectònics francesos, anglesos o italians perquè aquests passatgers que viatjaven no, doncs, tinguessin aquesta sensació d'estar en un palau europeu mentre estaven allà enmig de l'oceà. Evidentment, això a la primera classe, a la tercera no ho van ni veure. Però, sota aquell luxe espectacular, també hi havia una autèntica ciutat industrial. El Titanic, perquè us feu una idea, funcionava doncs, gràcies a 29 enormes calderes alimentades contínuament amb carbó. Cada dia era necessari consumir-me prop de, atenció, 600 tones de carbó. Centenars de fogoners treballaven pràcticament sense descans en unes sales que podien superar, atenció, fàcilment els 50 graus de temperatura. I després diem que això és una onada de calor i que no podem treballar a la calor. No, evidentment, el que estem vivint actualment, perdoneu que em surti una mica del guió del Titanic, és horrible la calor que esteu passant. Us animo a que, bueno, que envieu algun missatge aquí a la ràdio si us voleu explicar alguna anècdota de la calor, però sí, ara mateix és dur, no em puc ni imaginar com seria estar treballant a 50 graus tirant carbó amb una pala. Però bueno, això demostra que mentre aquests passatgers doncs, estaven passejant elegantment per les cobertes superiors, doncs, hi havia homes que eren pràcticament invisibles que alimentaven doncs, aquest carbó i doncs, podíem dir que alimentaven el Titanic. I és que, de fet, alguns fogoners van arribar a manipular més de 150 tonelades de carbó durant un únic torn de treball. És a dir, era una de les feines més dures de tota la marina que hi havia en aquell moment quan s'utilitzava aquest sistema. I quan finalment les obres van concloure, el Titanic va iniciar les proves. Aquestes proves de mar, que se li diu. Això va ser el 2 d'abril de 1912. I durant diverses hores doncs, hi van haver-hi doncs, enginyers, inspectors i aquesta gent que es van dedicar a comprovar que els motors funcionessin bé, que la direcció, el sistema de direcció funcionés bé, que el sistema de comunicacions, que les maniobres d'emergència, que la velocitat... Però bueno, que les proves van sortir totalment bé, molt satisfactòries, i aquell mateix dia el vaixell va rebre autorització per entrar oficialment en servei i començar a transportar passatgers i mercaderies. Tot estava ja preparat pel seu primer gran viatge. Bueno, comencem amb el tema. Ja estem, diguem, ja aquesta part ja potser ens comença a sonar. El comandament del Titanic va recaure en Edward John Smith, un dels capitans més respectats de la marina britànica. Portava dècades navegant per l'Atlàntic i era tan conegut que alguns passatgers reservaven plaça expressament quan sabien que seria ell qui conduiria el vaixell. És a dir, tenia un club de fans. Aquell havia de ser, en teoria, el seu últim viatge abans de jubilar-se. Ningú podia imaginar que el seu nom acabaria quedant unit per sempre a la tragèdia més famosa de la navegació moderna. I també doncs, formaven part de la tripulació alguns dels millors especialistes del moment. Thomas Andrews, el principal dissenyador del Titanic, que havia decidit doncs, embarcar-se personalment per veure el vaixell i el seu comportament, i també doncs, fa notes de què podem millorar perquè recordeu que hi havia un tercer vaixell que havien de construir, doncs es va anar ja a veure i a fer tips.
Bueno, també hi viatjaven diversos enginyers, responsables de manteniment, tècnics, etc., gent que estava analitzant aquest viatge inaugural. Mentrestant, els passatgers començaven a arribar al port de Southampton. Alguns carregaven enormes baguls plens de ropa elegant, de joies, d'objectes de valor. Altres només doncs, portaven una petita maleta amb totes les seves pertinences, perquè bueno, no és com Ryanair, tu pots portar quantes maletes vulguis. El Titanic reunia persones que probablement doncs, mai s'haurien trobat en cap altre lloc del món. A primera classe hi viatjaven alguns dels homes més rics del planeta, empresaris, banquers, doncs gent amb fàbriques, aristòcrates, milionaris, gent que convertien el Titanic doncs, en una concentració molt gran de poder econòmic. Entre ells, per cert, hi havia gent com John Jacob Astor IV, considerat un dels homes més rics dels Estats Units, Benjamin Guggenheim, membre d'una de les famílies milionàries més influents del món, Isidorus Strauss, copropietari d'un dels grans magatzems, els Macy's, Margaret Brown, que anys després doncs, seria coneguda com la insubmersible Molly Brown, o el coronel Archibald Gracie, que acabaria convertint-se en un dels testimonis més importants sobre el naufragi. Però la majoria de passatgers no eren milionaris. Viatjaven en segona i tercera classe. Mestres, comerciants, agricultors, artesans, infermeres, obrers i famílies senceres que, bueno, que feien aquest viatge d'abandonar Europa per buscar un futur millor a Amèrica. Molts havien venut pràcticament tot el que tenien per poder comprar un bitllet. De fet, alguns no ni coneixien això dels Estats Units, simplement confiaven que doncs a l'altra banda de l'Atlàntic trobarien una oportunitat impossible al seu país d'origen. Bueno, una dada curiosa que us puc comentar per ara és que el Titanic es parlava en més de 30 llengües diferents. Entre els passatgers hi havia britànics, irlandesos, suecs, noruecs, danesos, italians, armenis, grecs, sirians, croats, belgues, francesos, alemanys i persones procedents de molts altres indrets d'Europa i també del Pròxim Orient. Era, diguem, un autèntic reflex del gran moviment migratori que hi havia en aquell moment, a començaments del segle XX. I ara sí que sí. Comencem, eh? Dada important. Si tenim dia i any i més, malament. El 10 d'abril de 1912, a les 12 del migdia, el Titanic abandonava finalment Southampton, davant doncs, aquesta mirada emocionant de milers de persones. Va començar a sonar la sirena, va començar a doncs, iniciar-se la maniobra de sortida, però gairebé abans de començar el viatge ja es va produir el primer ensurt. En passar doncs, molt a prop del transatlàntic doncs, de Nova York, bueno, el transatlàntic Nova York, és a dir, el seu nom era New York en anglès, però bueno, li direm el transatlàntic Nova York. No és que passés per Nova York, això vindrà més endavant. Bueno, la qüestió, que van passar per aquí, al costat, havien de passar molt a prop d'aquest transatlàntic que es deia...

bueno, això potser era una senyal, però bueno, en aquell moment no ho van interpretar així i el viatge va continuar. Van fer la primera escala a Cherbourg, a França, on embarcarien doncs, 9 passatgers procedents del continent europeu. Val? El Titanic doncs, es dirigia a la seva següent parada, a Queenstown, l'actual COP, al sud d'Irlanda, i aquella sí que seria l'última vegada que el vaixell tocaria terra. Des del moll, doncs, centenars de migrants van pujar al vaixell amb aquesta, ja et dic, no, amb aquesta il·lusió i també alguns tristesa perquè marxaven, en teoria, a una vida millor, però tot i així fa llàstima acomiadar-se del lloc on has viscut. Però, bueno, la gent va marxar, el vaixell també va marxar, i quan el Titanic va deixar enrere aquesta costa irlandesa, doncs davant seu només quedava una immensa extensió d'aigua. Estaven enmig de l'oceà, ja no hi havia més parades fins després. Més o menys, perquè us feu una idea, uns 5.500 quilòmetres doncs, separaven el que era el vaixell Nova York, i que si tot anés bé o hagués anat bé, doncs arribarien, més o menys, perquè us feu una idea, el 17 d'abril, val? Recordem que havien sortit el dia 10, si tot anés bé, haurien d'arribar el dia 17. Però bueno, ja sabeu que no arribaria. Però bueno, abans de fer-vos cap espòiler i d'explicar-vos el que va passar, encara queden alguns dies, estem a dia 10 d'abril, queden 7 dies per arribar, i bueno, la vida a bord transcorria amb molta tranquil·litat. Els passatgers, aquests que hem dit de primera classe de les suites, esmorzaven envoltats de plata, de cristalls, de porcelana fina, anaven allà per les seves cobertes reservades, llegien, doncs llegien els diaris, jugaven a les cartes, prenien el te, feien aquests sopes de gala, feien el que volien, estaven allà doncs super tranquils. A la segona classe doncs hi havia un nivell de confort que estava molt bé, que, bueno, pues, típic hotel, no? Que estàs bé, que t'ho fan tot, però bueno. I sí que és veritat que a la tercera classe hi havia, doncs, música, balls improvisats, però bueno, era diferent, perquè veieu una mica com era, bueno, com cada, quan més a baix la classe, doncs, menys coses hi havia. I la cuina, com us podeu imaginar, en un macrocreuer o un transatlàntic, no parava gaire. Només, és que, no, de fet us diria que no, que en ningú moment va parar. Alguna cuina sempre estava encesa. De fet, mira, per al primer sopar de primera classe es van servir desenes de plats diferents. Hi havia ostres fresques a filet mignon. O sigui, la varietat era enorme. Hi havia des d'ostres fresques fins a filet mignon. Hi havia també xai rostit, espàrrecs, foie gras, formatges, que eren formatges francesos, fruita exòtica, saps? Coses així. I també, doncs, xorrocientos postres, segur. Però, bueno, com us podeu imaginar, a tercera classe hi havia una diferència bastant gran dels menjars. Però, bueno, que menjaven bé i menjaven tota l'estona, es podia menjar i hi havia sempre cuines obertes. I, de fet, us puc dir que el Titanic transportava més de 40.000 ous, 7.000 enciams i milers de quilos de carn, també. Bueno, aquests milers també s'inclouen peix fresc. Mantega, també, doncs, sucre, farina, cafè, te... Les cambres frigorífiques eren tan grans que podien conservar aliments suficients per alimentar més de 3.000 persones durant tota la travessia. I mentrestant, doncs, el pont de comandament, diguem, on està el capità, on estava el nostre capità Smith i els seus oficials, doncs, seguien una ruta que era molt habitual, perquè recordem que això dels transatlàntics ja s'havia descobert feia molt de temps, que era una companyia que tenia molts vaixells, que tenia diverses classes de vaixells, o sigui, era una ruta molt controlada. Però, bueno, tot i així, hi havia una cosa en aquesta ruta que, tot i que estava bastant controlat i era molt habitual, era una cosa que podia jugar o provocar un problema dins del Titanic. Hi havia nombrosos icebergs o icebergs que havien doncs, baixat des de Groenlàndia després d'haver hagut doncs, un hivern que era especialment fred. I, bueno, doncs diversos vaixells van començar com a enviar missatges de, bueno, advertint de que hi havia aquests icebergs, però, bueno, que el Titanic no es preocupava perquè disposava de telegrafia sense fils, que és una tecnologia que hi havia en aquell moment i, bueno, que aquells avisos arribaven regularment a bord, però que no ens preocupava molt. Però, bueno, el navegar entre icebergs, doncs, no era una

una cosa excepcional. Les companyies ja ho feien molt. O sigui, era una cosa com estar alerta, però tampoc era com una cosa de... És el primer cop que ens passa. O sigui, era una coseta que, bueno, que sí, que s'havia d'estar alerta, però bueno, no era tan important. El Titanic va continuar amb seva velocitat elevada, però era una velocitat elevada, però que era totalment acceptable, que no era que anés a més velocitat de la permesa o la que devia d'haver anat. I a mesura que passaven els dies, la temperatura va començar a baixar. Alguns passatgers doncs, comentaven que l'aire era doncs, més fred del que esperaven en un mes, que recordem que estàvem a abril. Però bueno, que el mar continuava tranquil·let i semblava allò com un mirall gegant. Però aquella calma, que podia semblar una bona notícia, acabaria convertir-se en un dels factors més perillosos de tota la història. Sense onades trencant contra aquests icebergs o les bases, més ben dit, d'aquests icebergs, resultava molt més difícil distingir-los quan estem a la foscor. Per què? Perquè quan estem en el mar, no? Jo no sóc capità ni res, però perquè us feu la idea, si estem de nit i no es mou el mar, és com si hi ha una roca, val? Una roca molt gran. Al final és el que és, però és amb gel, no? Llavors, què passa? Si nosaltres, en aquest cas el capità, veu com està i com trenca la onada i com fa el... i xoca, normalment, si és totalment recta i hi ha onades, doncs no hauria de sonar res. Si l'haver-hi un objecte, sí que va i trenca contra aquest iceberg. Però què passa? Que estava molt calmat, per la qual no es veia... al lluny no es veia res i tampoc feia soroll ni feia cap sensació ni t'avisava que hi havia doncs, un iceberg. Llavors, així, amb aquest context, arribem al diumenge 14 d'abril de 1912. Un dia que havia començat com qualsevol altre, però ningú es podria imaginar que abans que acabés la nit, aquell vaixell considerat el màxim exponent del progrés humà començaria a escriure una de les pàgines més conegudes de la història. I no per bé. Aquesta nit semblava una més, ja us ho he dit. Després del sopar, molts passatgers havien doncs, anat allà a jugar a les cartes, a conversar, a escoltar música, a fer aquestes activitats del transatlàntic. Altres doncs, estaven per allà, doncs, donant voltes, aprofitant que no hi havia molt mal dia. No hi havia gaire núvols, les estrelles es veien totalment bé... Precisament era calma absoluta, diguem-ne que hi havia com una sensació de seguretat que ja veuríem que era una falsa sensació de seguretat, no? I això doncs, va convertir-se en un dels grans enemics del Titanic. Com us deia, el tema de que no hi haguessin onades trencant contra els icebergs doncs, afectaria també aquesta falsa sensació de seguretat. Durant la jornada... durant aquesta mateixa nit, diversos vaixells havien enviat missatges, recordem, enviant d'aquestes presències de masses de gel, d'aquests icebergs, no? Entre ells hi havia el Bàltic, el Caronia, el Nurdam, l'Amèrica, el Mesaba o el Californian, que ja havien estat per aquella zona i havien dit «Ojo, que aquí hi ha molts icebergs i coses de gel». Però bueno, alguns van arribar directament a port i els altres no van arribar ni al pont de comandament. Però bueno, que mai es va posar sobre la taula aquest problema i alguns no van arribar a sortir fins i tot, no perquè es consideressin no tan importants, sinó perquè la ràdio estava saturada. Llavors, què passa? Que si tothom estava enviant missatges d'alerta, tampoc arribaven tants. Es recordem, tot i que no és la mateixa manera, amb el tema de la radiació de Txernòbil. Ah, bueno, no estan. No, sí que estan... el que no podem mesurar-ho. Llavors és com, estan arribant, però no donava per més, no arribaven tant, estava saturadíssim. Recordem que aquesta tecnologia és del 1912, o sigui, compte. Això sí, us explico una dada curiosa perquè entengueu com funcionava el tema aquest de la telegrafia sense fils. El Titanic disposava de dos operadors de ràdio que podien arribar a transmetre centenars de missatges cada dia. Molts passatgers aprofitaven el viatge per enviar, doncs, telegrams... Molts passatgers aprofitaven el viatge per enviar telegrams als seus familiars anunciant, doncs,
Doncs quan arribaria a Nova York, per exemple, que era la propera parada. Aquell servei doncs, era tan demandat que en alguns moments els avisos de navegació havien d'esperar el seu torn. Hi havia una fila per poder enviar missatges. I cap a 11:45 de la nit, doncs, els vigies, que eren el Frederick Flett i el Reginald Lee, continuaven observant l'horitzó, allà des de la gàbia de vigilància. Feia molt de fred, la temperatura sí que havia caigut per sota els 0 graus, però no tenien cap prismàtic ni existien els binoculars com avui en dia els coneixem, no? I per culpa d'una cadena d'errors administratius, doncs aquests s'havien quedat, la cosa més semblant que hi havia, estaven doncs, tacats en un armari que la gent doncs, no tenia la clau, val? Perquè allà a Southampton va haver-hi un lío i no la van trobar. Però bueno, realment la gent es pregunta, i es discuteix, no, si realment tampoc hagués servit molt per trobar els icebergs, o sí, no ho sabem. El que sabem és que no hi havia, per la qual podem teoritzar sobre si hagués funcionat o no, però no podem demostrar res. A les 11:40, Frederick Fleet va veure una ombra immensa just davant del vaixell. Evidentment, doncs, va tocar immediatament la campana 3 vegades i va telefonar al pont amb una frase que ha passat a la història. Iceberg just al davant. Iceberg just al davant. El primer oficial, el William Murdoch, va reaccionar de seguida. Va ordenar girar tot el timó a babord i va donar instruccions per invertir parcialment les màquines. Però això sí, el Titanic, com us imagineu, era un gegant de més de 260 metres de llargada que avançava gairebé a 42 km per hora. La distància era massa curta. Només 37 segons després de l'avís, al costat estribord del Titanic va fregar contra l'iceberg i molts passatgers no van ni notar res. Alguns ho van descriure com una petita vibració, però bueno, altres sí que van dir que era com si hagués sigut una cosa més greu, però bueno, que hi ha molta gent que va continuar jugant a les cartes sense preocupar-se ni sense adonar-se que hi havia aquest problema. Això sí, l'iceberg no havia obert aquesta esquerda gegant que ens hem vist a les pel·lícules. El que sí que va fer és que va deformar diverses plaques d'acer i va trencar nombrosos reblons al llarg d'uns 90 metres del casc. L'aigua, això sí, va començar a entrar simultàniament en 6 compartiments estancs. Recordeu que el Titanic estava dissenyat per mantenir-se a flotació amb 4 compartiments inundats, amb aquest sistema tan nou que us he explicat abans. Això sí, amb els 5 ja era impossible pràcticament salvar-lo, i allò aquesta nit havien sigut 6, o sigui que el tema anava malament. Thomas Andrews va recórrer ràpidament les cobertes inferiors inspeccionant doncs, els danys i en pocs minuts va arribar a una conclusió bastant devastadora. El Titanic no es podia salvar. Calculava que el vaixell romandria a flote aproximadament 2 hores més, amb sort. Potser una miqueta més, però que no. I doncs, evidentment ho va comunicar al capità Smith. Aquest va rebre l'ordre i va dir perdoneu, what? Està una mica en xoc i el vaixell, com pot ser que el vaixell més gran i modern del món s'acabava de veure en aquesta situació que és irreversible, que ja no es pot salvar, va ser com una mica en xoc. Però bueno, a partir d'aquell mateix instant es va posar en marxa una cursa contra el temps, estava tot a contrarellotge. Es van ordenar preparar els primers bots salvavides, despertar els passatgers i enviar els primers senyals de socors. Les emissores de ràdio van enviar el codi CQD i posteriorment també a l'SOS, el SOS de tota la vida, SOS. I tot això doncs, va començar a escampar per tot l'Atlàntic Nord. Diversos vaixells van respondre immediatament, però el problema és que la majoria es trobaven massa lluny. Per què? Perquè estaven en aquella zona d'icebergs. De fet, una dada curiosa és que el Titanic portava 20 bots salvavides amb una capacitat per unes 1.170 persones, que tot i que pot semblar una xifra bastant elevada, a bord hi viatjaven més de 2.200 persones entre passatgers i tripulants. És a dir, legalment complia la normativa que hi havia a l'època, la normativa britànica, perquè en aquesta doncs, es basava en el tonatge dels vaixells i no en el nombre real de persones que podien transportar. La llei, doncs, havia, evidentment, quedat completament antiquada després de veure els gegants de l'oceà, perquè era una llei que en el seu moment
Doncs jo no sé quins càlculs havien fet, però bueno, que els números donaven. Deia, si pesa 50 quilos, bueno, jo no ho sé molt bé com funcionava, val? Però era pel tema del pes. Què passa? Que ara, doncs, amb els materials nous i amb la nova tecnologia, s'havia aconseguit fer que aquesta llei quedés, o aquesta llei, aquesta normativa, qui fos que hagués plantejat això, quedava totalment obsolet. Per què? Doncs justament perquè ara es podia posar més gent. I la veritat és que no sé a qui se li va ocórrer també el fet de no calcular per persones. És a dir, bueno, deixem el tema. Coses del 1900, no? En principi, molts passatgers no volien abandonar el vaixell. Els bots aquells semblaven com molt petits, molt fràgils i molt insegurs comparats, doncs, amb aquella norma, aquella norma transatlàntic amb tot de llumetes, que era infonsable, no, que no, ningú enfonsarà el Titanic. I dius, per què m'haig de pujar jo en aquell bote superxungo? O sigui, no. I per això, a la majoria dels primers bots, que recordem que no hi havia ni capacitat per totes les persones, van marxar buits. Espai que més endavant, ja us dic jo, que faria falta. Si no, pregunteu-li al de la taula, no? Que no cabia la taula. Mare meva, un altre tema que dona per un altre episodi. Què passa? Que recordem que per com s'havia fet aquest problema amb el vaixell, aquesta col·lisió, el vaixell es començar a inclinar. Això sí, lentament, eh? L'aigua, doncs, avançava com per aquests compartiments inferiors, però, clar, anava generant també més pes i anava tragant. Mentrestant, en aquests compartiments inferiors, els fogoners continuaven alimentant les calderes, doncs, per mantenir l'electricitat, perquè funcionés tot. Que si les llums, la ràdio, tot havia de seguir continuant, perquè si no, sí que seria divertit. Titanic sense llum, enmig de l'oceà, sense poder contactar amb ningú, van dir, mira, mètele, per intentar tenir el màxim de temps electricitat. Però, bueno, a les cobertes superiors, ja us puc dir jo, que començaven a aparèixer primeres escenes ja com de desconcert. Doncs, mira, ja vas començar a dir aquesta mítica frase de «Mujeres y niños primero». Però, bueno, que la seva aplicació va variar, doncs, en poc temps, eh? En alguns casos també es va permetre pujar els homes i quedaven places lliures, i en altres, tot i que era com molt més estricte, de «No, tu no pots pujar aquí». I, evidentment, com a la pel·lícula, us podeu imaginar que quan la gent ja es va començar a donar compte de que això era una crisi, pues hi havia situacions, diguem, dramàtiques, per dir-ho d'alguna manera única. Molts dels passatgers més coneguts van prendre decisions que acabarien convertint-se en llegenda. Isidor Strauss es va negar a ocupar una plaça mentre encara hi hagués dones esperant. La seva esposa Ida va rebutjar abandonar-lo, que, doncs, segons els testimonis, va dir que havien viscut junts tota la vida i que, doncs, també moririen junts. Benjamin Guggenheim va decidir canviar-se de roba i vestir el seu millor smoking. Va comentar que preferia morir com un cavaller. Margaret Brown, en canvi, aconseguiria sobreviure i posteriorment ajudaria nombrosos altres supervivents. De fet, la banda sonora aquesta banda de música, que estava dirigida pel Wallace Harley, va continuar interpretant melodies durant tota aquesta evacuació, una cosa que veiem a la pel·lícula, i sí, és certa. Encara no podem dir, no sabem quina peça va ser l'última que van tocar abans que el vaixell acabés ja perdudíssim. Molta gent va dir que era l'himne Nearer, My Good to the Tree, mentre que altres van dir que era una melodia diferent. Però bueno, crec que això és el de menys, que sapigueu que sí que és cert que l'orquestra va seguir tocant fins que el vaixell, doncs, ja no...

Cap a les 2 de la matinada la situació era ja totalment desesperada. La proa havia desaparegut completament, doncs, sota l'aigua, i la popa s'elevava cada vegada més. Els objectes ja començaven a lliscar pels passadissos, les xemeneies patien molta tensió, i finalment a les 2:20 de la matinada, aquest 15 d'abril de 1912, el Titanic va desaparèixer sota les aigües de l'Atlàntic Nord. En només 2 hores i 40 minuts havia passat de ser el vaixell més impressionant del món a convertir-se en un enorme cementiri submarí. El pitjor encara estava d'arribar, perquè l'aigua estava aproximadament a 2 graus sota zero. Una persona que hagués estat en aquesta situació podia perdre el coneixement en pocs minuts i més de 1.500 persones van morir aquella nit. La majoria no va ser perquè es van ofegar, van morir per la hipotèrmia, mentre doncs, esperaven l'ajuda. El primer vaixell que va aconseguir arribar va ser el Carpathia, comandat pel capità Arthur Rostron, qui havia navegat a tota velocitat durant hores entre camps de gel, entre els icebergs, després d'haver rebut aquesta senyal de socors. Quan hi va arribar, només hi va trobar els bots salvavides, amb aquells supervivents, perquè el Titanic ja no hi era, havia desaparegut completament. La notícia es va escampar ràpidament per tot el planeta. Durant les primeres hores, com us podeu imaginar, molts diaris van publicar informacions contradictòries. Alguns asseguraven que tots estaven bé, altres que tots s'havien mort, altres que el Titanic estava ja al port totalment bé, però bueno, la realitat era bastant tràgica, sobretot quan es van confirmar les xifres definitives, la gent va quedar una mica també en xoc. Les investigacions, doncs, aquestes britàniques i nord-americanes, van començar gairebé immediatament. Durant mesos van analitzar els centenars de testimonis i supervivents per veure si a partir d'aquell moment, no, què es podia fer perquè els vaixells, doncs, per exemple, portessin suficients bots per a totes les persones embarcades o fins i tot de sobres. Es van també establir patrulles internacionals per vigilar aquesta zona d'icebergs a l'Atlàntic Nord i també es va obligar que les estacions de ràdio funcionessin les 24 hores del dia perquè, doncs, si hi hagués algun missatge de suport, no es quedés allà en espera, ni en visto, saps? De fet, la International Ice Patrol es va crear després del desastre del Titanic i continua existint avui en dia, de fet. Des de fa més d'un segle controla els desplaçaments dels icebergs i alerta també els vaixells que naveguen per aquella zona de l'Atlàntic. Però la història del Titanic encara amaga un últim capítol. Durant dècades ningú sabia exactament on descansaven les restes del Titanic. Moltes expedicions les van buscar sense èxit. Però això sí, finalment, l'1 de setembre de 1985, on hem començat abans, una expedició dirigida per l'oceanògraf Robert Ballard va localitzar aquesta peça a gairebé 4.000 metres de profunditat. Les primeres imatges van impressionar el món. El Titanic no havia desaparegut. Continuava ja, silenciós, dividit en dues grans seccions i envoltat de milers d'objectes que explicaven històries personals interrompudes aquella nit de 1912. Aquest descobriment va despertar un enorme debat. Alguns defensaven recuperar els objectes per conservar-los a museus. Altres consideraven que el Titanic no, havia de romandre intacte perquè era, abans que res, una tomba marítima. La discussió encara continua oberta, si us ho seguiu preguntant. Però bueno, el Titanic no va parar mai de créixer la seva popularitat perquè es van publicar centenars de llibres, centenars de documentals i també investigacions. Però bueno, l'èxit total arribaria l'any 1997 amb la pel·lícula dirigida pel James Cameron que va convertir tota aquella història en un fenomen cultural mundial i va acostar la tragèdia a una nova generació. Tot i que el Jack i la Rose mai van existir en la realitat, molts dels espais, personatges i situacions representats a la pel·lícula estaven basats en testimonis reals dels supervivents. Però el Titanic és molt més que una pel·lícula. És un reflex de la societat del temps en el que es va crear. En parla sobre el progrés tecnològic, també de les enormes diferències socials que es vivien i que es viuen actualment. També parla de l'emigració i també de la confiança excessiva en la tecnologia. Però potser ens preguntem, què ens va ensenyar aquell abril de 1912? Doncs potser podríem dir que en la qüestió en la que va canviar l'estiu, aquell estiu, va ser que cap obra humana és perfecta. I tampoc és ideal. Res és perfecte per molt impressionant que us sembli. També podem dir que ens va ensenyar que la tecnologia sí que pot fer avançar una societat d'una manera extraordinària,
però que mai elimina el risc. Que crear nova tecnologia, evidentment, fa les coses més fàcils, més guais, però tot té un risc. També que darrere de cada tragèdia hi ha milers d'històries personals que moltes vegades doncs, acaben oblidades. Recordeu, 1.500 víctimes aquella nit. I també que de vegades els desastres més grans acaben provocant canvis que salven vides infinites en el futur. Ja que va ser gràcies, entre cometes, a l'accident del Titanic que avui en dia, si aneu a algun vaixell, esteu obligats a tenir un lloc reservat al got salvavides. I això és tot el que us puc dir que va canviar l'estiu de 1912. Ha estat tot un plaer que sentiu aquesta història i també doncs, explicar-vos una mica més sobre l'estiu que va canviar tot. Dir-vos això, podeu seguir escoltant els programes de l'estiu que va canviar tot aquí, aquest estiu de Ràdio Molins de Rei, i si no també doncs, podeu seguir escoltant el nostre altre programa, Passeig de la Fama, en el qual doncs, fem biografies d'artistes molt importants d'arreu del món. Dit això, moltíssimes gràcies, espero que hagueu descobert per què l'estiu de 1912 i el Titanic van canviar-ho tot.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 2% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit d'Albert Güell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de Rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Revisa el temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, el massís dels també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs per anar a turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026 que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar la llau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a la llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I parlem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants, si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis. municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:45. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fons de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer, Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres, La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judith Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge, Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judith Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judith Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
25: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
0: Registre ben diferent el de Pablo López, actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
3: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert, que sols Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
3: Sols Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori, la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
25: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
25: Sobrevolando el suelo así sin miedo.
3: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
25: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs a la veu de Rosana, arribem als esports. que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
7: Diu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
6: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: I al torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
8: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: Els semifinals de l'històrica jugant dissabte a 6:00 a l'Hospitalet Badalona i a 8:00 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenas Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Connexió.
27: Bon dia, Catalunya, capital del món!
28: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscou!
29: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
28: Sí?
29: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
28: Uf.
29: Increïble, em sembla.
28: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
29: Se'ns està anant de mare.
28: Està morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
29: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, sí. I jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
28: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me'n recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
29: Sí, total.
28: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabria, però sí, som parella a la vida real.
29: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
28: Sí, moltes
29: a l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre, oh,
28: avui
29: sempre
28: no
29: ens sorprèn.
28: Heu dit això i dic, merda, és
29: exacte,
28: veritat.
29: Exacte, sí.
28: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel. A la porta del motel ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
29: Salut i poble, construïu proximitat i feu-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
28: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
29: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
28: Exacte.
29: El Netflix de les televisions locals.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
9: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10%

0: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i poc a poc les temperatures van tirant cap amunt. I és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
0: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
0: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
3: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
0: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
4: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
0: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
6: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
7: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos, que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
6: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
7: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
6: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total

0: de la província, Vallès Visió Albaraya.
1: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026 que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
2: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
3: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
2: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
5: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions encara a l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada al 9FM, Núria Parera.
7: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
8: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
7: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
9: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser a la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
7: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
10: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
7: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
0: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho dèiem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
5: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
11: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
5: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
5: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3:15, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya de moment amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
12: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
13: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar a les noves tecnologies o a les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
12: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
5: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
14: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
5: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
15: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
16: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
15: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol exigirà d'Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
5: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
5: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
0: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
5: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
0: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
18: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada 4 comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
17: El consistori es posa en mans de 2 consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure, i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
0: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
19: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
20: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
1: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Niederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Niederman.
20: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Niederman.
0: I a partir d'avui i fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
11: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les arts del moviment que posaran el focus en el hashtag Com Mires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
21: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i arts del moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
11: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
0: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
5: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
22: Lo malo se nos va volviendo bueno.
0: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
5: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar.
22: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
23: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà la 7 de banda del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
24: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismos, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
23: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
25: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
23: I l'Hockey Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
26: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
27: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Ho miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
26: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició. però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
23: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
0: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, en retrobarem dilluns. Demà i diumenge els deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Quatre ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució del 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que es prioritzarà el reagrupament familiar. També ha concretat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Escoltem Cira Rego, ministra de Joventut i Infància.
2: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors. En aquest context, la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que s'actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata la recepció dels menors migrants. Segons un decret firmat aquest divendres per la Fiscal General de l'Estat, el fiscal del lloc d'origen haurà de fer arribar al fiscal del lloc de destí una còpia de la resolució de reubicació i trasllat, així com al·legacions de rebuig o dilació de la seva execució. El decret recull indicacions per garantir la protecció de tots els menors i arriba enmig de les reticències per part de governs autonòmics de PP i Vox d'acollir-los. No canviem de tema, i és que el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta. Segons ha indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajunten ni al codi de fronteres Schengen ni a la realitat. Tanmateix, apunten que ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple procés estival. I els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el passat 29 de juliol al municipi en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés i a l'agressió violenta a l'ocupant de l'immoble. La víctima va patir lesions de consideració i va denunciar els fets. La investigació policial va permetre identificar l'home com a participant en l'assalt i van comprovar que tenia 4 antecedents per fets similars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten Amb so d'orquestra, un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Hem obert el programa amb so d'orquestra amb Samba de Verano, amb la Seixal Studio Orquestra. Segueix ara Beyond the Band Arret amb la San Sebastian Strings.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
2: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà dos quarts de nou de la nit.
1: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya, no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys, a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el Tarragonès, han entrat en funcionament aquest mes d'agost. Els dispositius incorporen diversos serveis tecnològics destinats a reforçar la informació i la seguretat dels usuaris de la platja. El cost d'aquesta instal·lació a càrrec de l'Ajuntament ha estat de 85.000 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes. Aquestes declaracions han obtingut resposta del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país donant suport al nou model de finançament autonòmic o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau sosté que, al seu parer, la ciutadania demana menys electoralisme sense solucions i més política útil. Així mateix, defensa l'obra de govern de Salvador Illa, que aquest dissabte celebrarà 2 anys com a president de la Generalitat. El conseller considera que s'ha obert una nova etapa d'estabilitat centrada en la gestió dels problemes reals de Catalunya. Seguim en política i en aquest cas anem cap a Girona, on Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues. Comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva o el Vallès Oriental es mantenen en alerta. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i, juntament amb el Servei Català de Trànsit, recomana màxima precaució en la mobilitat i allunyar-se de rius, rieres i zones inundables. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu, seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Yitamo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Què tal? Com esteu? Som-hi, que comencem aquí un nou Generació Chic. Mira que ens agrada, quan entra aquest bombo així. Sí, sí, és xulo. És xulo perquè sí. Xulo perquè sí. Ens agrada, eh? Què vols fer-hi? Aquest Love Generation que ens marca aquesta sintonia amb la que podem començar aquesta Generació Chic una vegada més, una setmana més, una edició més de records. Records de música o records musicals que a vegades ens transporten a altres tipus de records. Molts dels, comentaris que ens feu a Instagram, ja ho saps que tenim allò, aquell perfil a Instagram on ens podeu seguir i podeu sumar-vos a aquesta Generació Chic, aquesta colla que ja som uns quants Generació Chic. Molta gent ens diu, hosti, està molt, molt bé el programa aquest perquè em fa recordar cançons d'aquella època, aquella, la meva època, cançons que m'agraden encara ara, després de que hagin passat encara 30 o 40 anys, és igual, no passa res. Però m'agrada recordar les cançons perquè, a més, em fa recordar en quin moment les vivia, en quin moment les escoltava, amb qui les compartia, si era sortint amb les primeres colles que teníem, no? Aquells primers cotxes, aquelles primeres sortides que et permetien també anar no a la discoteca que tenies a prop i que podies moure't a peu, sinó que potser també t'anaves a algunes discoteques, començaves a anar a moure't per esos mundos de Dios. O no cal que siguin discoteques, podien ser els concerts, no? Els primers concerts o aquelles festes majors, anar a recórrer festes majors. Tot això amb aquella música que escoltàvem i que ens agradava molt de poder viure i de poder compartir. Això era la Generació Chic, sí senyor, d'això es tracta la Generació Chic. I amb aquest programa el que volem és això, recordar aquelles cançons, aquelles històries del Generació Chic, d'aquelles històries de... no sé què, quants anys tens tu, aviam, quan vas començar a fer aquestes coses? El 85, el 83, el 87, ets més, una mica més de més endavant i tires cap al 90... què? 90... Ai, 90, 90, el que sigui, va, 90, el que sigui. En definitiva, aquesta nostra colla i que ens agradava començar, ja ho saps, amb aquelles cançons més suavetes. Aquí, per exemple, amb les maniobres orquestrals a la foscor o aquestes maniobres in the dark, que eren aquell souvenir del 1981. Com que el nom era una mica estrany, ho dèiem només amb les sigles OMD.

mica de música electrònica per començar de la mà d'aquestes maniobres orquestals a la foscor, OMD, amb aquest Souvenir, un dels seus èxits, aquest de 1981. Una banda originària de la ciutat de Liverpool, amb aquest pop electrònic tan britànic, no?, que si bé tot això de l'electrònica, segurament molts estarien d'acord que tot això va néixer amb la gent de Kraftwerk. Home, doncs el pop britànic ha begut molt i ha posat moltes històries amb aquest, no sé, des dels OMD, precisament, fins als Pet Shop Boys, per exemple. Doncs a Anglaterra sempre ha sigut una gran història d'això. I sempre hem dit que aquí, si hi ha una gent que tira, doncs, de pop britànic, tot i ser d'aquí, són els Pets. Els Pets des de Constantí, en aquesta versió en directe d'aquest mític, d'aquest grandíssim Està plovent.

d'aquells himnes que, bé, com tot el que converteixen els senyors de Constantí, el Gavaldà i la Colla. Un d'aquells himnes que aquí ens van fer recordar en aquesta versió en directe.

0: Està guai que la gent es mulli, eh? I a vegades aquí no parlem de pluja.
1: Però em vull mullar.
0: Doncs mullem-nos tots una mica. A vegades està bé a la vida mullar-se, eh?

Els Pets, que marxen en aquesta versió en directe d'aquest Està plovent, i nosaltres comencem amb Uau, posant-nos de discoteca total. Sí, sí senyor. Qui són aquests? Uns que es diuen Indip. I què ens van fer recordar els Indip? Doncs mira, ens van fer recordar que hi ha gent que es dedica a això de punxar música i que a vegades ens salven la vida. Last night a DJ saved my life. Yeah. Last night a DJ saved

versionar que aquesta dels Indie Last Night DJ Save My Life. I aquest, home, aquest és que aquest, rap, noi, aquest rap és dels que fan història. Un rap que s'ha fet servir per moltíssimes, per posar-lo dins de moltíssimes altres cançons, eh?

quantes vegades o quanta gent li ha d'agrair, no sé si la vida, però... No sé, li ha d'agrair haver passat una bona nit a un DJ. Doncs quan estàs punxant i et ve algú i diu, ei, que això que poses...

0: I aquest efecte de l'aigua que baixa, perquè més o menys el que ens diu aquest trosset de rap és això, que escolta tu, fes, que total els problemes al final se'ls emporta l'aigua quan tires de la cadena. All right, oh yeah. Ens estem posant així com, no? Discoteca, watchy, watchy. Mira, això, aquesta cançó dels Indip és de 1982. Anem ara amb una història, també així discotequera, que també rapejarem una mica, si et sembla, si et va bé, perquè ens agrada fer-ho a on? Aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Doncs va, què? Seguim amb la història aquesta? Sí, una mica? Una mica, una miqueta només. I ja veus que són ritmes aquests que ens porten a ritmes guais, Ritmes a rapejar, una mica amb aquest mig temps xulo, xulo. Això és Camil, i això es diu World Up. Vinga, doncs som-hi. Recordes aquesta cançó? Sí, és aquella rapejadeta amb aquell deixar...

Aquesta banda, doncs, americana, ells ens portaven aquest Word Up. Segurament és dels seus èxits més potents. De fet, l'àlbum també es diu Word Up i és de 1986. Pam, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. Anem ara amb una gent que, ja que estem parlant de raps, va, una gent que també rapejaven i ho feien superguapo. Els coneixem sobretot pel Holiday Rap, són els raperos, diguem-ne que holandesos, MC Mac G, en DJ Sven, però aquí recordarem una cançó que vam fer amb el Celebration i amb els també amb la del Sister Sledge, que és una història que et dic que... Va, que l'escoltarem des del principi, perquè aquests raps s'han d'escoltar des del començament per fer les coses bé, però us volia explicar, doncs, això, que aquesta cançó, a part del Holiday Rap que van fer sobre el Holiday de la Madonna, doncs també va fer aquest Celebration Rap sobre el Celebration dels Cool and the Gang i també el We Are Family dels Sister Sledge. Així que, home, què et sembla si ho escoltem? El que et dic, com val la pena escoltar les coses des del principi, perquè ens ha passat una mica, però volia explicar la història. MC Michael G, DJ Sven, des de Holanda, amb aquest We Are Family i el Celebration Rap.

0: Què us sembla aquesta versió, doncs, dels MC Michael G and DJ Sven, aquests raperos holandesos? És guapo perquè, a més, ens recorda dues cançons, les uneix la mar de bé, aquest Celebration dels Kool & The Gang, amb aquesta... You like this? Amb aquest We Are Family dels Sister Leitch. Ben barrejades les dues, que ens fan un mashup, que en diuen ara. Ara en diuen mashup, d'això. Però està molt bé quan dues cançons s'ajunten així, s'ajunten la mar de bé. A sobre ells hi posaven la seva rapejada. I molt important, aquest beatbox, aquest fer el ritme amb la boca. Doncs molt guapo això que feien, a part, ja ho saps, ells més coneguts pel holiday rap de la Madonna. On també hi havia part del Summer Holiday del Cliff Richard, però aquesta la posarem un altre dia, també ja en parlarem un altre dia. Què, ens saltem ja el rotllo... Bueno, el rotllo, la història aquesta, i a qui li agrada, tot això del rap i aquestes coses. Anem amb una música, seguim així, més música de discoteca?
1: Generació Chic. What is love?

What is love, aquesta que ens porta Hathaway. On és l'amor? On carai l'heu amagat? No, sí, jo estic segur que ha d'estar en un lloc o altre, eh? Hi ha moltíssima gent buscant l'amor contínuament. Hathaway s'ho preguntava i no ho sé si ell el va acabar trobant. What is love, Hathaway?

la producció del senyor Hathaway. Nascut a Trinidad i Tobago, eh? Nascut a... que té cosa, eh? Nascut a Ciutat d'Espanya, en diuen d'això. Puerto España, Puerto España, es diu el lloc on va néixer Hathaway, tot i que la seva carrera la fa, doncs, amb aquest ritme més eurodance i amb aquesta història que mira, doncs hem volgut recordar aquí també el Generació Chic. I ara ens posem amb... Home, això, mira, va, com ho diu això? Deixa'm recuperar, perquè això sí que ho és un autèntic... Com ho diu l'Abril? L'Abril diu que això és tot un... A veure com ho dius, Abril, això. Digue-m'ho.

Ai, com ens agradava. Això sí que és un dels... Ho deia l'Abril, és un tamasso, això, eh? És un autèntic tamasso. Això sí que aquesta és de la nostra generació. Running in the Family. I qui són aquests? Els Level 42, Level 42, nivell 42, elevant-nos a un nivell altíssim. Posant-li nivell a la generació.

Ara, clar, si estàs en aquest nivell, et ve aquell dubte de dir, home, no podem posar una cosa que desmereixi que vingui el que vingui al darrere, de ser potent, potent. I què et sembla si segurament ho encertem?

do you do? L'èxit del Roxette, d'aquesta colla sueca que... Phil Gissel, Mary Fredrickson, saps que també són dels que ens agrada tenir aquí al Generació.

Veus d'aquestes que, home, doncs que fan generació, que fan, fan xic, fan del nostre programa, fan de tots nosaltres. I nosaltres molt fans, evidentment, dels WhatsApp. How do you do? Ens impressionen, són gent que ens impressionen amb el que fan. Igual que aquesta mossa que es diu Shania Twain. That don't impress me much. Potser això, ella diu que no ens impressiona massa, però... A nosaltres sí que ens impressiona música.

d'aquestes coses que et diuen que no impressionen massa, segurament al final deu voler dir que sí que impressionen, eh? Des d'un àlbum que es deia Come On Over, la Shania Twain, i des de 1997. La canadenca Shania Twain. També deixant aquí el seu granet de sorra, doncs en aquesta història que en diem això, doncs com en diem, com en diem? Si ho saps perfectament, generació, xic, evidentment que sí. Ai, va, una altra mossa, ja que estàvem a la Shania abans amb Roxette, i va, doncs anem amb veus femenines. Anem tirant cap al final del programa i... ja sabeu que ens agrada fer-ho al final divertit, no? Però... abans que arribem a la part final del programa, ara ens ho farem aquí amb la Kylie, amb la Minogue. I això que es diu Better the Devil You Know, allò que más vale, no? No sé, una cosa així. Vinga, anem amb la Kylie Minogue. Som-hi, va!

Better the devil you know és una cosa que es podria traduir una mica així, doncs, el que et deia abans, eh? Aquella frase que en castellà en diuen más vale malo conocido, diablo conocido, més val el diable. Ja saps, això és el que ens diu una amiga aquí, la Kylie Minogue. Una cançó de 1990, d'un àlbum que es va dir així també, Better the devil you know, i que, evidentment, si t'hi fixes en la producció, en el so que té aquest, com tot el que va fer la Kylie en aquesta primera etapa seva, eh? Primera etapa com a cantant, ja saps? Ara no recordarem el tema de Neighbors i la sèrie amb el Jason Donovan i tota aquella història. Amb el Jason Donovan, el que van compartir també són productors, aquest trio de productors britànics, Stalk, Aiken and Waterman, que tenen aquest segell tan particular i que podem veure en aquestes produccions, per exemple, de la Kylie Minogue, però també de gent com Bananarama, per exemple, o del mateix Jason Donovan.

Doncs això, aquesta cançó que, com et deia, doncs fa referència a això, a coses de l'idioma, eh? El que dius, el com ho dius, aquesta història. Una cançó que li van escriure els Stoic a Kenan Waterman el 1990, una de les grans produccions de què? Doncs d'aquesta noia que ens estimem tantíssim, la Kylie Minogue. Va, que acabarem festius amb el xaval de la peca. Què, sí o no? Sí? Anem amb aquesta del xaval. Vinga, fot-li, va!

0: així ens sentim nosaltres acabant el programa d'avui de forma divertida. L'altre dia us deia, parlava d'aquest no ben bé del llibre, la seva versió, diguem, de, original del Nino Bravo, que us és la que molta gent s'entesta de cantar els karaokes. I clar, el Nino Bravo era mucha voz. Clar, després ve el xaval de la Peca i ho faci divertir i bueno, doncs jo també ho puc fer, jo i qualsevol. També, tampoc no seria això, perquè ja sabeu, l'alter ego de, Marc Parrot quan feia això del xaval de la Peca amb aquestes cançons super, super divertides. I a nosaltres ens agrada acabar els programes doncs, de forma divertida, festiva i lliures. Lliures també. Xaval de la Peca, amb aquest llibre, això va ser... Te'n recordes els anuncis d'Amena, d'aquella companyia telefònica? També és de la nostra època, això, eh? Què, vindràs la setmana que ve, et sembla? Ens acompanyaràs en una nova aventura del Generació Xic, en un altre programa del Generació Xic, sí? Voldràs? Nosaltres també voldrem que vinguis. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Protecció Civil ha demanat màxima prudència davant les tempestes que estan afectant aquesta tarda a diversos punts de la Catalunya central i les comarques de Girona. Segons ha informat, les precipitacions descarreguen amb intensitat en diferents zones i també s'hi registren fenòmens de temps violent, amb fortes ratxes de vent i calamar-se. Tot i això, de moment no consten incidències destacades relacionades amb l'episodi. A més, d'acord amb l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant les pròximes dues hores es poden produir tempestes intenses al Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Vallès Oriental i Maresme. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot possibles tornados, motius pels quals Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions. Tot i els temporals dels darrers dies, la calor i la manca de pluges han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants si tenim en compte que tot just fa 2 anys, el 2024, l'aigua acumulada als embassaments va arribar a un nivell mínim del 14%. A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, l'estiu ha deixat els pantans lluny del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026. En aquells moments, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum. En la mateixa línia, la pluja registrada aquests dies no està cobrint per igual el territori català. Mentre diverses comarques han posat fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen esperant unes precipitacions que les allunyin d'una situació de sequera persistent. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba a 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I Comissions Obreres de Catalunya rebutja el trasllat del Servei de Mesures Penals Alternatives de Tarragona a un local compartit al centre de la ciutat, perquè considera que reduirà les garanties de seguretat pels professionals i els usuaris. El sindicat reclama mantenir el servei en dependències institucionals i demana a la gestora Intres i al Departament de Justícia que reconsiderin la decisió per preservar la seguretat i la qualitat de l'atenció. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, és una altra veu del govern espanyol que ha instat el govern d'Itàlia a retirar els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana. Unes mesures que ha qualificat d'injustes i injustificables, les quals consideren que van en contra de la dignitat dels espanyols i que perjudiquen la unitat d'Europa i la veritat. El ministre n'ha parlat després del missatge de l'executiu italià assegurant que mantindrà el tancament una setmana més com a mínim. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor dels germans Marx.
5: Amb vosaltres, Groucho i Chico Advocats.
6: D'una confusió. Ja li dirà el senyor Beagle de car?
7: Des del camp, arribarem al
6: temps. Bon dia, senyor Beagle.
7: Bon dia.
6: L'administrador ha tornat a trucar. Vol que li pagui el seu lloguer.
7: Però com vol que li pagui el seu lloguer si no puc ni pagar el meu? Alguna altra trucada?
6: Sí, l'home de la bugaderia ha trucat. Han tornat el xec que li va donar.
7: Que l'han tornat? Perfecte! Agafi aquest xec i me l'envia a l'administrador.
6: Però és que l'home de la bugaderia diu que no és bo. No el vol, el seu xec. Diu que no en té de compte corrent.
7: Doncs si vol corrent, que obri la finestra. D'ara endavant, senyoreta Dimple, enviï la meva roba bruta a casa. Els clients de la meva dona sempre diuen que fa molt bé la feina.
6: Sí, senyor. Ah, per cert, senyor Beagle. Com li ha anat el jutjat?
7: Esplèndidament, senyoreta Dimple, esplèndidament. He aconseguit treure el meu client.
6: Que l'ha tret?
7: Sí, l'he tret del carrer durant 6 mesos. L'han tancat en un correccional.
6: Endavant!
8: Tres gardenias per aquí, conell.
9: Hola, mestre. L'estava buscant pels billars.
7: Ah, ets tu, Rebeli. Bon ajudant estàs fent. Què és això d'arribar a aquestes hores?
9: Home, jo no hauria vingut encara. Però és que un poli m'ha fet fora del parc.
7: Escolta, Rebeli. No pares de fer el tronco. Mira aquesta taula. És plena de pols des de fa més de 10 setmanes.
9: D'això no me'n pot donar la culpa, eh? Ja només fa 3 setmanes que treballo aquí. Miri, tinc bones notícies.
7: Vols dir que te'n vas?
9: No, no me'n vaig. Són bones notícies per vostè.
7: Mira, Rebeli, l'única bona notícia que em podries donar seria que portessis una corda al voltant del coll.
9: No ho entenc. He aconseguit un nou client.
7: Un nou client? On és? On és? Per què no entra?
9: Oh, és que no pot. No pot entrar. És un client una mica inconscient. Hauria de sortir i ajudar-me a arrossegar-lo.
7: Que l'he d'arrossegar? Que vagi a veure els meus creditors, que fa 10 anys que m'arrosseguen a mi. En fi, Rebeli, l'haurem de fer entrar. Sisplau, per força. I aquí no en tenim, de forces. O sigui que és cosa teva.
9: D'acord, ja l'arrossego jo.
7: Senyoreta Dimple, de pressa, faci un rebut de $500 per serveis jurídics.
6: En nom de quin client?
7: No ho sé encara. Rebeli l'està arrossegant. I quan estigui, baixi corrents al bar de la cantonada i em puja un parell de cigars.
6: Ah, que me'ls deia?
7: No, els vull més forts.
6: Més forts?
7: Sí, molt més forts. Els d'ahir se'm van trencar la butxaca.
9: Qui té el pixarreixes, mestre? Veu? On vol que el posi?
7: Deixa'l caure sobre aquella cadira. Fa bona fila per un pixarreixes.
9: Jo també faig bona fila per un pixarreixes. Està tot el dia fent cua per trobar-lo.
10: No m'agrada que em diguin pixarreixes.
9: D'acord, home, d'acord. Miri, li direm cagaferro. Pixarreixes?
10: Em dic John Smith.
7: No deu ser pas el capità John Smith, oi? Home, com està, Pocahontas? Senyoreta Dimple, faci aquest rebut a nom del capità John Smith a càrrec de Pocahontas. Capità, porta algun segell a sobre?
9: Magnífic, mestre. Si porta un segell a sobre, no hauré de traginar-lo més. El podem enviar a casa per correu.
10: Sisplau, senyor Beagle. Sóc aquí per negocis. Anava a veure el meu banquer d'aquí al costat quan he topat amb el seu ajudant, el senyor Rebeli.
7: Home, també és mala sort.
10: I m'ha convençut que hauria de revisar el meu testament. De manera que he anat a casa a buscar-lo i he tornat. He pensat que així mataria dos ocells d'un sol tret.
7: Escolti, Esmirit, serà millor que primer em deixi veure el testament. Després ja hi anirem de casa.
10: Molt bé. Li llegiré el testament.
7: Sí, llegeixi.
10: Jo, John Smith, en plena possessió de les meves facultats mentals...
7: Facultats mentals, Miri! Aquesta serà la primera cosa que eliminarem.
9: Magnífic. Jo en vendré una mica.
7: Una mica de què?
9: D'aliment. Una mica de xocolata, per exemple, que és un gran aliment.
7: Molt bé, Rebeli, molt bé. Mira, comença per empassar-te aquest mocador i veuràs que ràpidament t'eliminem.
10: Sí, no li fa res reprendre la lectura, eh?
7: I de pas em passa un altre mocador, home.
10: Deixo $1 milió en efectiu.
11: Té $1 milió en efectiu.
7: Rebeli, el capità Smith és el nostre convidat. Treu la mà de la seva butxaca, home.
9: Vaja, ha estat un petit malentès, mestre. La seva americana s'assembla tant a la meva que em pensava que tenia la mà a la meva pròpia butxaca.
7: No li faci cas, capità. Continuï amb el testament.
10: Deixo $1 milió en efectiu a la meva estimada i benvolguda tia Sara.
7: A la tia Sara! A la... Vol dir que pensa llegar tots aquests quartos a una dona amb qui ni tan sols està casat? Que no sap com és la gent, capità. Ja es deu imaginar el que diran, oi? Pensi en el bon nom d'aquesta respectable dama. Tia Sara és un nom molt bo. Per què no es para pensar només un moment si és just? Creu que és just que aquesta vella amb pèls d'escarola que ha estat maldant tants anys per endur-se els seus diners s'ho fiqui finalment a la butxaca? No, capità, no. I mil vegades no.
10: Senyor Beagle, em deixa perplex.
7: Esplèndid, capità, esplèndid! Ja sabia que ens acabaria mantenent. Miri, i pel que fa a aquest $1 milió, li suggereixo caritat. A més, tinc just la caritat que necessita. La Fundació Beagle per al desenvolupament del gos coniller.
9: Ei, mestre, i jo què? Qui l'ha portat, eh?
7: D'acord, Rebeli, ens partirem al pixarreixes. $500,000 a la Fundació Beagle pel desenvolupament del gos coniller i $500,000 a la Fundació Rebeli pel desenvolupament del gos coniller.
9: Gràcies, mestre. D'ara endavant crec que li diré pixaconill.
10: És que no tinc res a dir, jo.
7: D'acord, capità, l'escoltem. Digui'ns un mot.
10: Senyor Beagle...
7: Ja hi tornem a ser. Això són dos mots, home. Li permeto que ens digui un mot i se n'agafa dos. Em pensava que ens podíem refiar de vostè...
10: Això sí que no, senyor Pickle. Ha de saber que sóc tan honest com ho pugui ser vostè.
9: Un moment. Diu que és tan honest com el senyor Beagle? Escolti, mestre, crec que serà millor que tanqui la caixa forta.
10: Si no li fa res, proseguiré la lectura del meu testament. Ara anava... Això. Deixo la meva casa de Long Island, la meva vila de Newport i el meu iot i els tres automòbils al meu lleial germà Héctor.
12: Héctor? Quina mena d'Héctor? Un Héctor de cinema? Escolti, com es diu?
10: Es diu Héctor. Héctor Smith. Es dedica a inventar coses.
12: Això d'inventar no deu donar gaire a l'hivern. Fa massa fred per ventar. L'estiu sí que... Ai, l'estiu. M'agrada l'estiu, mestre. M'agafa, M'agafa, capità.
10: Que potser no sóc prou clar.
7: Oh, i tant, capità. Gairebé el puc travessar amb la mirada.
10: Vull deixar el meu patrimoni al meu germà Héctor.
7: Capità John Smith, estic sorprès. Vol dir que pensa deixar poca onta sense un ral? Després de tot el que ha fet per vostè. Home, però si li va salvar la cabellera, quin altre creixapels ho fa això? Digui, quin altre? A més...
10: Cavallers! Vull fer constar que jo mai...
7: No passi ànsia, capità. Queda tot ben disposat. Aquella rata...
10: Quina rata?
7: Vull dir, el seu germà Héctor, queda del tot desheretat. La casa...
12: Magnífic! La casa me la quedo jo.
7: Com que et quedes la casa? Penses que m'agrada viure en aquesta oficina?
12: Està bé, mestre. Vostè es queda a la casa. Jo agafaré els tres automòbils.
10: Un moment, senyor Rebelli. Jo voldria...
7: Tanqui el bec, Smith. Ja sóc prou gran per treure'm les castanyes del foc. Rebelli, parlem-ne. Què demanes per un d'aquests cotxes?
12: No vull vendre, mestre. Aquests automòbils fa molt de temps que són de la família.
7: Mira, Rebelli, estic disposat a pagar. I generosament, Et donaré la vila i inclouré el número de telèfon de la meva nena,
12: No el vull, el telèfon de la seva nena. Cada vegada que li truco, respon vostè.
10: Cavallers, em fa l'efecte que no prenen en consideració els meus desitjos sobre la qüestió. Jo...
7: Capità, té tota la raó del món, de cap a peus. Pot signar aquí a peu de pàgina mateix. Si li sorgís alguna altra cosa, em trobarà aquí al despatx o a casa. Sóc a casa tots els vespres, tret del dijous.
12: On va el dijous?
7: El dijous és la nit lliure de la minyona i no sé, no estic bé.

0: Ei, mestre, afluixi una mica, que ja som a Long Island. Potser la casa del capità Smith és en aquella cantonada. Millor que condueixi més a poc,
1: com para el teu esperit aventurer, rebel·li. Una cursa és una cursa. Que et penses que deixaré guanyar aquell guripa de la moto?
0: Ei, vigili aquell fanal.
1: Vigila'l tu, el fanal. No veus que estic conduint?
0: Mestre, vigili, que no em sent. Vigili, el fanal.
1: Balagall, coi, gall. Rebel·li, rebel·li, on ets? Rebel·li.
0: Aquí, patró. Eo, eo. Aquí dalt de tot del fanal.
1: T'he dit que vigilis el fanal, no que t'hi asseguis al damunt.
2: Ei, escolti, on és el foc?
0: No ho sé, senyor policia. Venim de fora de la ciutat.
2: Ah, sí? Doncs això ho pagaran.
0: Què vol dir que ho pagarem? Jo no he apostat res en aquesta cursa.
2: Anaven a 110 quilòmetres per hora.
0: Ahà, en això s'equivoca, oficial. Encara no fa una hora que hem sortit. Només hem robat aquest cotxe fa un quart d'hora.
2: Anaven circulant en sentit contrari. Han xocat contra una tanca. Tirat avall un fanal. Destrossat una tartana i causat seriosos desperfectes al cotxe del davant.
1: Escolti, oficial, vaig pagar 3 dòlars pel meu permís de conduir. És que no m'atorga cap privilegi, això?
2: Vinga, va, no el vull ni sentir. Agafi la recepta i bon vent.
0: Escolti, oficial, no me'n pot donar una mida recepta? Que sigui per la tos. Estic una mica constipat i dimecres tinc una cita.
1: Ja li pot donar la meva, oficial. Em sembla que no m'ho prendré. L'última vegada que em van fer una recepta em va costar 15 papers.
2: I tant que la prendrà, aquesta. Aquí la té. Passi-ho bé.

0: I doncs, mestre, què fem amb el cotxe?
1: Deixa'l reposar aquí. Probablement tampoc no l'han pagat. Mira, qui ens ho havia de dir? Justament hem anat a petar davant de la casa que estem buscant. El capità Smith va dir que era una casa de color marró amb un porxo al davant.
0: Quina mena de porxo? Un porxo davanter o un porxo posterior?
1: Això no ho va dir. Només va dir que era una casa de color marró amb un porxo al davant.
0: D'acord. Jo aniré per la part del darrere a veure si hi ha cap porxo davanter. Vostè miri per davant a veure si hi ha cap porxo posterior. Escolti, m'hi jugo al coll que el capità Smith tindrà alguna sorpresa per quan entrem.
1: El bo de l'Smith. Ai, ha estat tot un detall que ens hagi llegat la casa, saps? Gairebé ens sabrà greu i tot quan es tiri la pota.
0: No pateixi, mestre. Ja n'hi aconseguirem més de potes. Ei, miri, aquí hi ha una finestra. Podem entrar per aquí.
1: Rebel·li. Un senyor com Cal mai no entra a una casa per una finestra. De manera que entra per la finestra tu i obre la porta quan jo truqui.
2: Jameson, qui és aquest home?
3: No ho sé pas, senyora. Deu haver entrat per la finestra.
2: Qui és vostè, jove?
0: Qui, jo? Sóc en Manuel Rebel·li. I també sé qui és vostè. No m'enredarà pas. És la tieta Sara.
2: Oh, aquest home és boig, Jameson.
3: Senyora.
0: No, no estic boig, tieta Sara. El que es tornarà boig, si no li obro la porta ara mateix, és el meu amo.
2: Oh, Jameson, què pensaran els meus convidats? Faci sortir aquest home d'aquí ara mateix.
0: Res d'això. No penso pas sortir amb ell. Però, en canvi, podríem sortir a fer un vol alguna nit. Aixata, què me'n dius?
2: Això és inadmissible, Jameson. Ves a obrir la porta i mira qui hi ha.
3: Sí, senyora.
1: On és aquest Rebel·li? Això ja passa de mida.
0: I tant, mestre. Aquest paio porta el coll de Middo.
1: Se'm fa esperar el llindar del que és pràcticament casa meva?
2: Casa seva?
1: Mm?
2: Aquest home no hi toca, Jameson.
0: Té raó, tieta Sara. Aquesta casa no és seva. És mig meva. Vaig ser jo qui va portar aquell pixarreixes a l'oficina.
2: El pixarreixes? Però que s'empatolla.
1: Ara fa l'orni, eh? Que es pensa que no en sabem d'ornitologia? Rebel·li, fes volar coloms.
2: Si us plau, senyor, em pot explicar què puc fer per vostè?
1: Això ja ho discutirem més tard, mestressa. Ara per ara només penso en negocis. Si aquell pixarreixes vol que em faci càrrec d'aquesta casa, quan ell la vingui, l'haurà de decorar d'acord amb el meu gust. Miri aquelles pintures. Són horroroses.
2: Però què diu ara? Aquelles pintures són obres mestres. Tenen més de 200 anys.
1: 200 anys? Prou, prou. Ja em fan tota la pinta. Però si són més velles que el meu abric, Rebel·li, despenja aquestes pintures de la paret i al seu lloc hi penges el meu abric.
2: Tregui les seves mans d'aquestes pintures. Li dic que són de vells mestres, molt valuosos.
0: Això és un vell mestre? Més aviat m'havia semblat una senyora a mi.
1: Tanca el bec, Rebel·li. Doncs miri, senyora, les pintures només són una de les coses que requereixen una millora. Demà mateix li donarem a la casa una capa de pintura.
2: Oh.
1: Una bona capa per començar i després, l'endemà, li donarem els pantalons i l'americana.
2: I què vol dir tot això?
1: El testament que porto explica tot. Si és tan amable d'acompanyar-me a la saleta, li llegiré. Jameson, un whisky amb soda. El whisky és per mi i la soda per en Rebel·li. Ah, i porta també bicarbonat sòdic.
2: Oh, tot això és senzillament intolerable.
1: Escolti, senyora, si és capaç de mantenir la bústia tancada, començaré a llegir el testament. Allà vaig. Jo, el capità John Smith, conegut pel meu advocat amb l'àlies de Pixarreixes, de 68 anys d'edat i aspecte molt repulsiu... Què li sembla fins aquí, senyora Smith?
2: Eh? Jo no sóc la senyora Smith. Es deu haver equivocat d'adreça.
0: No, no. L'adreça la tenim bé. Deu ser vostè la que s'ha equivocat de casa.
2: Això és ridícul. Fa anys que hi visc, en aquesta casa, i li asseguro que no hi viu cap Smith, aquí.
1: Que no hi ha cap Smith? Doncs per què no m'ho ha dit abans, això?
2: Justament és el que he intentat.
1: Ja ho entenc. Es pensava que es divertiria una mica a esquena nostra, eh? Escolti, senyora, sóc advocat, jo. El meu temps és valuós i vostè l'haurà de pagar.
2: Oh!
1: Demà al matí rebrà una factura de mig dòlar.
0: Ei, mestre, jo què? Jo també hi sóc aquí.
1: Té raó, senyora. Ell també hi és. Li rebaixaré la minuta un 10%.

0: que va venir a l'oficina jurídica de Beagle, Schuster i Beagle fa unes 6 setmanes per fer testament? No és vostè? Home, tampoc no cal que es posi així. Passi-ho bé. Oh, és inútil, senyor Beagle. He provat tots els John Smith de la guia de telèfons i no hi ha manera de trobar-lo. Ja no sé on l'he de buscar.
1: Jo sí que sé on buscar-lo. El que m'agradaria saber és on trobar-lo. El molt rata. Em promet deixar-me la seva fortuna i l'únic que fa és deixar-me sol.
0: Alguna altra cosa, senyor Beagle?
1: Sí, vull que torni el meu llibre de lleis a la biblioteca i que em porti els minyons escoltes es fan executius. Tots els meus amics en parlen.
2: Gardenias Palati. Hola, mestre, com va tot?
1: Ravelli, què fas aquí? Em pensava que t'havia dit que sortissis a buscar l'Smith.
2: Ja ho sé, però és que està plovent.
1: Doncs que plogui.
2: Això és justament el que he pensat.
1: Això passa de taca d'oli. Considera't despatxat. Ves, Ravelli, ves? No tornaràs a embrutar les tovalloles de la meva oficina mai més. Senyoreta Dimple, esborri el seu nom de la nòmina.
2: Ja ho veus, senyoreta Dimple. M'he passat 18 anys de la meva vida buscant una feina, busca que buscaràs, i quan en trobo una, el patró em despatxa.
0: Senyor Ravelli, s'ha estat 18 anys buscant feina? I com és que no n'ha trobat cap?
2: No ho sé, senyoreta Dimple. Crec que ha estat només qüestió de bona sort.
0: Ja obro jo. Senyor Beagle! És el senyor Smith!
1: Smith? Ravelli! Ravelli, és l'Smith!
2: Ei, és el capi! Té bon aspecte.
1: Malament rai, però no t'hi encaparris, Ravelli. D'ara endavant nosaltres ens encarregarem d'ell.
3: Com estan, senyors? Veníem...
2: Benvingut, capi. Segui.
1: No, no, Ravelli, aquí no. Que s'assegui a prop de la finestra que hi fa més corrent. Doncs ja ho veu, capità. Segui aquí mateix.
3: Què li sembla? I pas massa aire. Encara que faré fred.
1: Magnífic! Ravelli, obre l'altra finestra.
3: Ai, no, no, no, no. Millor que la tanqui, la finestra. Plou molt ara.
2: Tant se val, capi. Si tanquem la finestra, tampoc no deixarà de ploure.
3: Escolti, senyor Beagle. Volia comentar un parell de coses d'aquell nou testament que em va fer. He estat donant-hi moltes voltes i em preocupa aquella clàusula addicional.
2: Aquí s'equivoca, capi. No hi ha clausura de cap mena. Per molt que es vulgui tancar en pany, no hi ha tantes claus. Tothom sap que Santa Claus no existeix.
3: Aquella clàusula està fora del lloc. He pensat que en comptes de deixar $1 milió a aquelles dues fundacions que vostè va mencionar, podria ser una bona idea llegar-ne 500.000 als meus nois i el 500.000 restant a un orfenat.
1: Ximpleries, Smith. Això comporta massa paperassa. En comptes de deixar 500.000 de la seva fortuna als seus nois i un altre mig a l'orfenat, per què no deixa els seus fills a l'orfenat i em deixa el 500.000?
3: Digui un tiro un clen.
2: No es preocupi, capi, no es preocupi. Ja el refredarem.
1: Senyoreta Dimple, obri la porta. Ravelli, amaga el capità. Podrien ser els seus familiars.
4: Hola, busco un home. Ah, ets aquí, Smith? Has de venir amb mi.
2: No, res d'això. Nosaltres hem vist el capità primer.
4: Vinga, Smith.
3: He d'atendre uns assumptes ara amb el meu advocat.
1: Escolti, foraster, si es vol endur l'Smith, ens haurà de deixar alguna cosa en dipòsit. Tenim $1 milió emparaulat amb aquest cagaferro.
4: Me l'he d'endur. S'ha escapat del manicomi.
2: Com? Què diu?
4: Ja ho sent. Pot posar-se violent en qualsevol moment.
3: Deixeu-me sol! Deixeu-me sol!
4: No em deixes subjectar-lo! Aguanti fort!
1: Que l'aguanti, l'aguantarà vostè, home! Ja n'estem ben tips d'aquest pixarreixes.
3: L'eixamparé, Vidal, l'eixamparé!
1: Fora de la meva vista! Ravelli! Ei, Ravelli! Què és això de saltar per la finestra davant del teu amo?

0: l'oficina jurídica de Flywheel Sister i Flywheel Manny? Sí, sí, sí, ja sé que el nom de l'empresa era aquest, però és que el titular s'ha divorciat i torna a fer servir el nom de Flywheel. Ah, així vol parlar amb el senyor Ravelli? Doncs en aquests moments no hi és, senyora. El senyor Flywheel sí que hi és. Vol parlar amb ell? Ah, no. No vol parlar amb el senyor Flywheel?
1: Qui és que no vol parlar amb el senyor Flywheel? Passi'm aquest telèfon, senyoreta Dimple, que li diré un parell de coses. Hola, hola, hola! Vostè és la que no vol parlar amb mi, senyora? No sóc en Ravelli, sóc en Flywheel. F de Flywheel, L de Fly, Y de Flywheel, Will de Williatina i Fly de Flaire. Com que encara vol parlar amb en Ravelli? Escolti, senyora, no vull ser descarat, però l'engego per la cara. Au, seu! Em sembla que l'he deixat amb un pam de nas. Em pregunto com la deu tenir la nàpia. M'agradaria acostar-m'hi a fer una ullada. Senyoreta Dimple, què he de fer res avui?
0: No, no, senyor Flywheel, res de res.
1: Pobre de mi, sempre el mateix. Vinga, senyoreta Dimple, a treballar. Quina pel·li fan aquesta tarda?
0: Gran Hotel amb en John Barrymore.
1: Jo preferiria un hostalet amb la Greta Garbo.
0: Oh, m'encanta la Greta Garbo.
1: Sí, a mi també, sobretot quan no es fa la sueca. Per cert, senyoreta Dimple, fa molt de fred avui. Busquin aquest arxivador per la lletra H i em passa la meva roba interior d'hivern.
0: Oh, la seva roba interior no hi és a la H, senyor Flywheel. Avui la porta el seu ajudant.
1: Que en Ravelli ha agafat la meva roba interior? De pressa, senyoreta Dimple, miri la lletra X i busqui els meus supermitjons de golf.
0: Els seus mitjons de golf?
1: Sí, dona. Aquells que tenen 18 forats.
0: Ah, són aquí, senyor Flywheel.
1: Sí, els mitjons sí que hi són. Però hi ha 36 forats ara.
0: Ai, quina llàstima. Probablement és cosa de la rata, senyor Flywheel. L'oficina n'és ben plena.
1: Rates? A la meva edat? Què hi podem fer?
0: No creu que seria millor que comprés una mica de raticida?
1: Raticida? Ximpleries! Aquestes rates o mengen el que nosaltres mengem o passaran gana. Què es pensa que és això? Un restaurant?
2: Bon dia. Si em permet un moment...
1: Com?
2: Si em permet un moment...
1: Què?
2: Dic que si em permet un moment, voldria parlar amb vostè. Que no em capta.
1: Em sap molt de greu, senyora, però en aquest edifici no està permesa l'entrada als captaires. Baixant a mà dreta, trobarà l'oficina de caritat. I a més, haurà de deixar el gos fora.
3: Ei, que no és un gos. Sóc jo, amo.
1: Ah, ets tu, Ravelli. Doncs mira, hauràs de deixar la teva dona fora.
3: Ei, senyor Flywheel, aquesta senyora el vol veure.
2: Això és una agència de detectius?
1: Una agència de detectius? Senyora, si hi puc sucar, això és Scotland Yard.
2: Aquest home m'ha dit que em portava una agència de detectius.
3: No digui bestieses, ara. Vostè m'atura el vestit. Em diu que vol un detectiu. Jo li dic que vagi a veure en Flywheel. Vostè diu que molt bé. Doncs miri, aquí el té, en Flywheel.
2: Senyor Flywheel, és vostè detectiu o no ho és, oi? El meu temps és or.
1: Que el seu temps és or? Em pregunto si no podria deixar-me 10 minuts per dinar. O potser millor mitja horeta per pagar el lloguer.
2: Per última vegada. És detectiu, vostè?
1: Per primera vegada, senyora. Soc detectiu.
2: Doncs a mi no m'ho sembla gaire.
1: Ah, aquesta és la meva grandesa, senyora. Ho veu? Ja l'he enredada.
2: I aquest home que m'ha portat aquí, també ho és?
3: Esclar que sóc detectiu. Li demostraré. Senyora, que ha perdut res avui.
2: Per què? Em sembla que no. Valga'm Déu! M'ha desaparegut el moneder?
3: Aquí el té.
2: Oh, on l'ha trobat?
3: Aquí mateix, a la meva butxaca.
1: Què li sembla? Té el nas d'un pertiquer i les altres faccions tampoc no desmereixen.
2: Bé, doncs, vostès són justament la mena d'homes que estic buscant.
3: Ens ha estat buscant? Ei, què és detectiu vostè?
2: No, m'he explicat malament. Miri, la meva filla es casa aquesta tarda.
1: La seva filla es casa? M'encanten aquestes noies carrinclones i passades de moda.
2: Després de la cerimònia fem un gran convit a casa i vull que vostès dos vinguin a vigilar tots els regals de noces. Són molt valuosos i vull assegurar-me que no roben res.
3: I quan ens paga? Això de no robar res és una feina molt dura.
2: Posem $50. Crec que és adequat.
3: Adequat? Vaig haver de deixar l'última feina per posar-me $50 a la butxaca quan l'amo no mirava.
2: Molt bé, doncs. $50. Però suposo que comprenen que no s'han de barrejar amb els convidats.
1: Dona, si no ens hem de barrejar amb els convidats, ho farem per $40.
2: Oh! Ai, Déu meu, m'he d'afanyar. Encara he de passar per la joieria. La meva filla no es podrà casar si no li porto els robins.
3: Robins? Vol dir Robins Crusoe?
1: La seva filla es casa amb Robinson Crusoe? Avui dilluns? No seria millor que es casés divendres?
2: Per tal que ningú sospiti res, vull que vagin vestits com els meus convidats.
1: Ho sento, senyora, però aquest és el vestit més pudent que tinc.
2: Oh, no ho entenc. Vull que portin frac, una americana d'allò.

0: vidres d'augment.
1: Espero que hi hagi un bon tiberi en aquest casament.
0: Per què t'hi capfiques? Tampoc no te'l deixaran tastar?
1: Home, fins i tot quan no me'n donen m'agrada la bona teca.
0: Per Júpiter, Rebeli! Quin desastre! Estem ensorrats en la misèria!
1: Quin és el problema, mestre?
0: Ens hem oblidat de preguntar-li on viu!
1: Tranquil, home, no es posi nerviós. Jo sé on viu.
0: Que saps on viu?
1: Esclar que ho sé. Tinc l'adreça aquí.
0: On, Rebeli? Què carai tens aquí?
1: Ah! El moneder de la senyora!

0: Com està, senyor Flywheel? Senyor Ravelli? Veig que finalment han arribat.
1: Sí, és que hem tingut problemes amb el cotxe.
0: Oh, vaja, sí que em sap greu. Algun contratemps seriós?
1: No gaire. El conductor ens ha fet fora.
0: Oh, molt bé. Doncs si m'ho permeten, els acompanyaré a la sala on estan exposats tots els regals.
2: Sí, però abans d'això permeti'm dir-li que en aquest sarau hi corre la col·lecció de convidats més estrambòtica que mai. No?
0: Com gosa! Els meus convidats són les estrelles lluminoses de la nostra comunitat.
2: Ravelli, apaga el llum i pleguem.
0: Aquest és el meu majordom. I ves, aquests són els detectius dels quals t'he parlat.
2: Ahà! De manera que ha estat parlant de nosaltres amb el servei a llur esquena nostra.
0: Ives, agafa els barrets i els abrics d'aquests senyors i ensenya'ls on han de vigilar els regals.
3: Molt bé, senyor.
2: I un roba! Qui vigilarà els nostres baguets i abaguits mentre nosaltres vigilem els regals, eh? Ips, ips, eh? Ips.
1: Això. No el vull perdre, aquest abric. No és meu, és d'un amic.
2: Tens un amic, Ravelli? Bon pare.
1: Buscant el seu abric.
0: Bé, l'Ives s'ocuparà de vostès. Ai, mare de Déu, senyor. Sempre em poso tan nerviosa en els casaments. No sóc jo mateixa avui.
2: Que no és vostè mateixa? Doncs miri, sigui qui sigui, no és cap ganga.
0: Ives, atén aquests senyors i els ensenyes les seves obligacions. Ara he d'anar-me'n volant.
2: Bon aterratge.
3: Si tenen la bondat d'acompanyar-me, senyors, els regals són per allà.
1: Deixi estar els regals. Volem veure on és la cuina.
2: Quines coses, Ravelli. Què pensarà el senyor Ives de tu? On t'han criat?
1: Ei, que no se'n recorda. Ens han cridat a tots dos, mestre. La senyora aquella.
2: No li faci cas, Ives. No és el mateix des que el seu barret va caure per una finestra d'un quart pis.
3: El barret va caure per una finestra, senyor? No acabo d'entendre.
2: És que, malauradament, en aquells moments el portava posat. I ara, Ives, anem per feina. Ha vist cap personatge sospitós rondant per la casa avui, eh? A part de vostè mateix, naturalment.
3: És clar que no, senyor. Tots els convidats són amics íntims dels nuvis.
2: Mm-hmm. Per cert, qui és aquell xitxarelo del racó?
3: Qui, aquell? És el nuvi, senyor.
2: M'acaba de clavar una mirada. L'hauríem de portar a la cuina a esmolar-lo una mica més. Així la senyoreta tindria un pinxo de nuvi. Si jo fos la núvia, no el suportaria de cap manera.
1: Si vostè fos la núvia, mestre, seria ell qui no la suportaria.
3: Senyors, en aquestes dues taules d'aquí hi ha tots els regals. Es plego que els vigilin amb molta compte. I ara, si m'ho permeten, hauré de deixar-los.
2: Ravelli, treu les mans d'aquesta safata.
1: Quina safata?
2: Perfecte. Un regal que segur que no roben, suposant que no portin una escombra. I ara a treballar. D'això, tu seu en aquesta cadira i vigila els regals, que jo m'estiraré per allà i et vigilaré a tu.
1: Magnífic. Però qui el vigila vostè?
2: Doncs no hi havia pensat. Ravelli, aquesta feina comença a ser massa feixuga per dos homes sols. Potser hauríem de buscar un ajudant.
1: Què és aquest soroll?
2: Em sembla que hi ha algú a la finestra. Serà millor que el deixis entrar.
1: És un paio alt i gros, mestre. Sembla molt fort.
2: Ravelli, obre la finestra. No hi ha res a tema. D'això, si em necessites, estaré amagat sota la taula.
1: D'acord, mestre. Ara obro la finestra i li pregunto què vol. Hola, gran home. Què vol?
4: De qui ha estat la gran idea de deixar-me fora passant fred?

0: Ei, nois, he fet una pregunta.
1: Home, tampoc no és una idea tan gran. És només una coseta que se m'ha acudit.
0: Ah, sí? Qui és vostè?
2: Tant se val qui sóc. Qui sou vosaltres?
3: Un parell de detectius.
0: Ah, sou un parell de detectius. Aquesta sí que és bona.
1: Sí, n'he sentit de millors, però està bastant bé. Sí.
3: De debò, som detectius. Si no ens creu, cridem la mestressa i ella ho confirmarà.
2: Un moment, imbècil. Crides la mestressa i us pelo ara mateix. Estic preparant-li una festa sorpresa a la mossa. Però la sorpresa més gran vindrà al final. I què se suposa que hi feu aquí, vosaltres?
3: Vigilem els regals. Jo vigilo les taules. En Flywheel em vigila a mi. Però no tenim ningú que vigili en Flywheel.
2: Flywheel? Qui és aquest? Algú ha sentit parlar mai de cap Flywheel?
1: Com? Mai no ha sentit parlar de mi? D'en Flywheel, la vella guineu platejada? L'orgull d'Escotland Yard?
2: Va, nois, ja podeu escampar la boira. Ara me n'ocupo jo de tot. No caldrà ni que vigileu els regals. Jo mateix la puc fer, aquesta feina. I per mostrar-vos que sóc un bon Jan, us ho faré sense cobrar.
1: Ja veig que per un company donaríeu la vostra pròpia camisa, foraster. Això sí que és juganet, cosa que no puc dir de la camisa.
2: Va, foteu el camp, fora! Prou que me n'ocuparé dels regals. No patiu, tractaré aquests regals com si fossin meus.
1: Oh. Rebel·li, aquest paio és un àngel. Toquem el dos abans no canviï d'idea. Au, som-hi!
3: Ja vinc, mestre! Ei, alerta! Ve la senyora de la casa.
4: I doncs, senyors, per què no vigilen els regals?
3: No cal que els vigilem més. Ara ja sabem com són.
4: Però...
1: Ja ens perdonarà, senyora. Ara estem molt atrafegats. Cal que ens posem a investigar un afer immediatament. He d'interrogar el servei ara mateix.
4: El servei?
1: Sí.
4: Però per quin motiu?
1: Vull saber quan mengem.

0: Ei, mestre, ja torna a venir la guapa.
1: Vejam, qui són vostès dos? Començo a estar-ne ben tipa que em segueixin per tot arreu.
0: Jo no la segueixo, senyoreta. Jo segueixo el senyor Flywheel. Ell la segueix.
1: Doncs no m'agrada gens ni mica.
2: Amb això estem d'acord, petita. A mi tampoc no m'agrada gens ni mica. És el pitjor casament que he anat mai tret del meu. Digue'm, què et sembla si tu i jo fem un pensament i ens busquem un altre lloc més divertit, eh? Eh?
1: Vostè no sap amb qui està parlant. Sóc la núvia, jo.
2: La núvia? Un moment, si ets la núvia, per què no portes cua? Eh? Eh?
0: Deu ser que ja no n'hi ha de cua. És per això que es vol casar tan de pressa.
3: Ah! Ah! Aquesta sí que és bona, eh? Agafa, eh? Agafa.
1: O se'n van ara mateix o crido el meu pare.
2: No el vull, el seu pare. Cridi una amiga i ens n'anarem tots quatre.
1: Estic segura que no conec cap noia que vulgui sortir amb dos paios així.
2: Nosaltres tampoc. És per això que li preguntàvem. Continua pensant que és un casament avorridíssim.
0: Potser el podríem animar. T'agraden les endevinalles?
1: No.
0: Magnífic. Llavors te'n diré una. Endevina, endevineta. Té vuit potes i canta. Què és?
1: Eh? No ho sé.
0: Et dones? Dona? Eh? Un cent peus.
1: Els cent peus en tenen cent de potes.
0: Sí, però no saben cantar. Ah! Ah, aquesta sí que és bona.
1: Miri, si els han contractat per aquest casament, aleshores s'han d'estar fora d'aquí. El servei té les seves pròpies sales a la casa.
0: No s'ho cregui, senyora. Hem estat jugant els daus amb ells i han perdut tots els quartos.
1: N'estic fins al capdamunt de vostès dos. Els prego que no es tornin a creuar en el meu camí.
2: Rebeli, ja has sentit el que ha dit la núvia. Fora del passeig nupcial. Fins ara, xata.
0: És una criatura adorable. Alerta! Torna la vella d'astral de guerra i ve mig histèrica. Em penso que serà millor que torni a vigilar els regals.
2: Ah, de manera que em penses fer el salt, eh, Rebeli? Només penses a salvar la teva pròpia cara. I decididament crec que estàs cometent un gran error salvant-la. Està bé. Ves i vigila els regals, si vols.
4: Senyor Flywheel!
0: D'acord, mestre. Fins després.
4: Escolti, senyor Flywheel. Em pensava que el seu lloc era allà. En aquella habitació, amb els regals.
2: No podia resistir la solitud d'aquella cambra. Necessitava tornar-la a veure, senyora. I ara que ja l'he vista, gairebé no puc esperar a tornar amb els regals.
4: Per què, senyor Flywheel?
2: No em digui senyor Flywheel. Digui'm dolç i jo li diré coca.
4: Per què? No me'n dic pas de coca. La cocaïna és una droga.
2: Igual com vostè.
4: Oh, el senyor Flywheel, quines coses més boniques que diu.
2: Ai, que sí, ai. Senyora Brittinghouse, ja sé que em vendrà per un vell sentimental passat de rosca.
4: Però... No.
2: Ai, sí. Però li faries donar-me un floc dels seus cabells?
4: Oh, el senyor Flywheel.
2: Doncs miri, encara en continc. Pensava demanar-li tota la perruca.
4: Ja ho discutirem més tard, això. És una veritable llàstima que avui no pugui prendre una copa amb nosaltres. Però potser algun vespre li agradaria tenir-me a sopar.
2: Tenir-la per sopar? Home, si no hi ha res millor per menjar, no em faria res. Però personalment preferiria una llauna de salmó.
5: Senyora Winterhouse.
2: És que no hi pot haver intimitat en aquesta casa.
4: Oh, digui, Biffs, què succeeix? Què passa?
5: Els regals.
4: Què passa amb els regals?
5: No hi són. Els han robat.
2: Oh, robat? Oh. Robat, Biffs? Oh. Robat? On és en Rebeli? De pressa, trobin en Rebeli.
6: Oh. Sóc aquí, mestre. Com va tot?
2: Escolta, Rebeli, em pensava que havíem quedat que vigilaves els regals.
6: Això és justament el que feia.
2: Ja ho veus, senyora Winterhouse? No cal que es preocupi per res.
4: Oh,
5: però, senyora, tots els regals han desaparegut.
4: Desapareguts?
2: No. Caldrà interrogar alguns dels convidats. Rebeli, haurem d'emmanillar tothom.
6: Oh! Això mateix, esposar-los.
4: Esposar els meus convidats?
6: Esclar, som un parell del cabots.
4: Però, senyor Flywheel, si el seu home estava vigilant els regals, com és que han desaparegut?
2: Ahà, doncs miri, és una pregunta força interessant. Rebeli, potser ens ho podràs aclarir.
6: Esclar que puc aclarir. I si ho netejo una mica, fins i tot puc aclarir net.
4: Ai, però escoltin, jo els he contactat per vigilar els regals i ara resulta que han desaparegut davant dels seus nassos. No pot ser que estiguessin vigilant. com pot haver passat, vull una resposta. Una resposta.
2: Rebel·li, dona-li una resposta a la senyora i et guanyaràs una moneda per comprar-te una bona capsa de reticida. Estaves vigilant els regals?
6: Estava vigilant com un gos guardià. Se'n recorda d'aquell homenàs?
2: Sí.
6: Doncs va i entra a l'habitació. I jo el vigilo.
2: Sí.
6: Fa un tomb per la sala. Agafa els regals i jo no deixo de vigilar-los.
2: Sí.
6: Els treu per la finestra. Els posa en un furgó i jo el vigilo en tot moment.
2: Sí.
6: Però quan se'n va al furgó, doncs ja no el puc vigilar més.
2: Que genial, Rebel·li. I ara, senyor Wittenhouse, què hi ha dels nostres $50?

0: Bé, xico, toquem el dos, que avui ja ens hem banyat les garrofes.
1: Bona idea, Groucho. Què et sembla si anem a fer una queixalada? A la ràdio sempre em fa venir gana.
0: La ràdio? Jo hauria dit que eren les garrofes.
1: Vinga, avui convido jo.
0: Caram, tanta generositat m'atabala.
1: A mi també. Deixa'm $10, generós.
0: Vas bé, cireré. No et penso deixar $10 perquè ja me'n deus 10.
1: D'acord. Queda't-los i estem en paus.
0: Tinc una idea millor. Ens jugarem al refrigeri a cara o creu. Si surt cara, guanyo jo. I si surt creu, perds tu.
1: Quina cara.
0: Cara has dit? Quina llàstima. Ha sortit creu. Un altre dia serà germà.
1: Això dic jo, germà.
0: Què es diu als oients al final d'un programa de ràdio com aquest, eh?
1: Doncs alguna cosa així com... Sigueu bons minyons i no feu parlar el papa i la mama, potser?
0: Molt bé. I després?
1: Doncs que si el papa i la mama no hi són, feu-nos un lloc a taula, que ara venim.
0: Bé, el que en Chico tracta de dir-vos és adéu.
1: Ah, com em coneixes, Groucho. M'ho has tret de la boca.
0: Doncs som-hi, que és tard i vol ploure.
1: Bona nit, senyores.
0: Bona nit, senyores.

Posem ofert al segon capítol de Groucho i Chico Marx, Advocats. Hem complementat aquesta audició amb els temes de l'orquestra d'Alan Unsworth, The Cobbler's Song, Thanks for the Memory, i tanquem amb el tema The Flag Wavers. Això ha estat Estem d'Humor, amb els germans Marx.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Per segon dia consecutiu, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents ha marcat la jornada a Catalunya. Nombroses comarques han rebut avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamar-se, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté per les pròximes dues hores al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot i això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquest episodi. Això sí, els bombers han confirmat diverses actuacions per gestionar clavegueram, per inundacions sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. A més, la mobilitat s'ha tornat a veure afectada amb talls temporals de vies, com el que ha succeït a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també ha acumulat retards i incidències, sent la més destacable la que a hores d'ara afecta encara l'R3, novament interrompuda per la caiguda d'un arbre a les vies, en aquest cas entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculats a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suportaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol en l'atenció creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. Fa unes hores el govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. I ara és l'executiu espanyol el que ha confirmat que farà controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. Les revisions consistiran en el control de passaport i nacionalitat dels viatgers i en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres al veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també han participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjats es processin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: l'estiu millor amb la nostra.
1: Bona nit amb l'orquestra. El so relaxant de les grans orquestres.

Bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Esteu escoltant el 91.2 de la freqüència modulada i si no, és que ho esteu fent per internet, escoltant l'emissió online des de la nova web de Ràdio Molins de Rei i si no, qualsevol podcast des del 2012, que em sembla que són 572 hores d'ara. No us ho puc dir amb tota la certesa del món, però crec que per aquí va la cosa. De què va avui? Doncs avui portava al cap un tema de Blondie ja fa dies i he pensat per què no fer grups o duets on la veu cantant sigui una dona, i en aquest cas és Blondie amb la veu de Debbie Harry. Fins fa no gaire va estar per aquí cantant i us posaré la que per mi és la meva cançó favorita, que no vol dir que sigui la més famosa de Blondie. És Denise i amb una remasterització del 2001. Estava dintre un àlbum originàriament que es deia Plastic Letters i és de l'any 1978. Ella va trencar moltíssimes estereotips, moltíssims estereotips que havien fins a la data, i ja m'agrada, i suposo que per això m'agrada ella tant també. Debbie Harry, Blondie, Denise, per començar el Quan comença la nit d'avui.

de Be Harry amb aquest Denis que m'agrada tant. Així una miqueta, una cançó una mica pueril d'una noia que li agraden els ulls blaus del tal Denis, i ella li diu que està in love d'ell, i és així de senzill, no? No hem de buscar altres històries. Per totes aquelles persones que acabeu d'arribar, això és Ràdio Molins de Rei, esteu escoltant Quan comença la nit, sóc la Fermina Recio i aquest programa va de música amb veus de dona. Avui, dones que li posen veu a grups mixtes o a duets o grups tots fet per dones. La que ve ara és una senyora que es diu Dolores O'Riordan, que ja ens va deixar. Ella era la veu cantant de Cranberries, de The Cranberries, i un tema que va sobre el perill de les drogues, de... bé, doncs, que penjar-se i dependre de quelcom que no sigui una mateixa, doncs potser és dolent. Salvation, el tema, us l'he agafat d'un àlbum que es diu Life in Paris, i bueno, en realitat l'àlbum és... té un altre tema, ahí té un altre nom, que és Wake Up and Smell the Coffee, aixeca't i olora el cafè. Aquest és un molt bon tema per aixecar-se. Vosaltres, espero que qui s'estigui llevant aquestes hores no sigui per anar a treballar, sinó simplement perquè s'ha posat el despertador ara. Ja està, que m'embolico i no poso música en directe, que m'agrada molt compartir amb totes vosaltres música en directe. Salvation, amb la veu de Dolores O'Riordan i el grup The Cranberries.

Us imagineu estar cantant i aquest ruixit que hi ha hagut de gent al principi i al final del tema? Deu ser flipant, no sé. Jo, per sort, pel món no sé cantar i seria molt pretensiós per part meva pensar que podria omplir tot un estadi, no? Però bé, somiar és gratis. Hem passat pels Estats Units amb Blondie, després amb Irlanda, amb The Cranberries, amb la veu de Dolores O'Riordan, i ara ens anem amb la veu de Joan Jett en The Black Hearts. Abans havia estat amb les Runaways, The Runaways, i aquest és un tema que crec que us he posat poc, però que m'agrada força. Es diu I Hate Myself for Loving You, que ve a ser una cosa així com m'odio a mi mateixa per estimar-te. Està dintre un àlbum, Up Your Alley, que és de l'any 88. Sí, potser la seva a principis dels 80, ara quan estava amb les Runaways. Grup tot ple de dones, músiques, i la veu cantant, la de Joan Jett, és amb el que continuem, el que comença la nit d'avui.

I ara ens anem als anys 80, bueno, com de fet a l'any 1980, que és quan apareix aquest primer llarga durada de Deep Pretenders amb la senyora Chris Hine al davant. Dona que hi ha qui li té molta mania, dona que jo admiro, depèn de qui llegeixis la crònica del concert o del disc, doncs et diuen una cosa o diuen una altra. Però vaig llegir una cosa molt, molt bonica i recupero la part que recordo, que deien que ella era la feminitat ben entesa i sense complexos, el talent sense edat, tot i sense haver-se deixat mai arrossegar pels patrons infantiloides i estereotipats amb què la indústria musical encara ens pretén donar el canvi entre la popularitat supèrflua i la qualitat. Això ho recupero d'un article. Deien, potser Chrissy Hynde no ompli estadis, però el seu estatus és de deessa de la música, i això és innegociable. Tot l'article parla molt d'ella i ho fa d'una manera, al meu parer, molt, molt maca. Parla de la seva interpretació, manera d'interpretar única, aquesta manera de cantar entre la reafirmació i l'acritud davant de la vida, entre la xuleria i el desdeny, posem entre cometes, perquè ho llegeixo literalment, diu, enfon quan arrossega les paraules finals a cada vers, quan amb el seu vibrat asilvestrat subratlla l'emoció. No hi ha ningú igual. Bé, doncs això és el que ens espera ara, amb un tema que potser no és el més famós d'aquest disc, però sí que crec que és un tema que, com us deia, si no t'agrada Pretenders, escoltes aquest tema i t'agrada Pretenders i dius, ostres, això són Pretenders? Mystery Achievements, o Achievement, no pretenc pronunciar-ho bé perquè no aprendré. És el tema que ve quan comença la nit per a aquelles persones que acabeu d'aterrar. Pretenders, veu Chrissy Hynde i la seva veu peculiar.

I ara, quan comença la nit, ens quedem a casa, ens quedem Arbúcies i Remei de Calafresca. Em sembla que es diu Chantal Rodríguez, sí, la que és la veu cantant, baterista, guitarrista. El que més em va agradar quan les vaig anar a veure és com s'anaven canviant de lloc per interpretar. Ella, hi havia un moment que estava cantant, tocant la guitarra, un altre moment cantant i tocant la bateria, cantant, declamant, amb aquest regust a Triana, la cançó declamada, Leonard Cohen, Pink Floyd, van tenir doncs influències de moltíssims grups, entre ells els que us he dit. Fusta d'artistes, el tema que us posaré. I com us deia, en aquest programa que estem dedicant a grups amb veus cantants dones, doncs Remei de Calafresca.

La gent que ha entrat sense previ avís eren Cocteau Twins, un grup que crec que va ser poc reconegut en el seu moment, als anys 80, però que a poc, per diferents raons, doncs, ha anat recuperant el seu lloc. Van començar finals dels 80 i es dissolen l'any 1996-97. Ells qui són? Són qui posen les bases del que després va ser el dream pop. I la veritat és que no han deixat de fer coses, encara que sigui per separat, perquè, per exemple, la darrera gira de Massive Attack estava Elizabeth Fraser, que és la seva veu cantant. Era un trio, com us he dit, la cantant Elizabeth Fraser, i ara ens anem amb un duet. Cocteau Twins eren d'Escòcia, i des de Balsidon, al Regne Unit, i a qui consideri que Escòcia és Regne Unit, segurament dependrà a quina persona d'Escòcia li preguntis, però bé, des del Regne Unit, un duet amb la veu d'Alison Moyet, són Yazoo. Yazoo el composaven Alison Moyet i Vince Clark. Ells feien música electrònica, doncs això, quan era tan senzill estar a un escenari amb un sintetitzador i una veu meravellosa, ambigua, perquè durant molt de temps, tant per la seva estètica com per la seva veu, havia qui dubtava si Alison Moyet era una dona o era un home. Us escollís un tema que crec que aquí no l'he posat mai, sí que han sonat Jesús o Alison Moyet en solitari, però aquest tema jo diria que no. Softly Over, que està dintre d'un àlbum de l'any 1983, que es titula You and Me Both. Continuem musiqueta. M'està sortint l'adolescència, ho sé, però no puc fer-hi res més. Tampoc vull impedir-ho, que em surti. Jesús, Softly Over.

I ara ve un grup popero rock dels anys, començament dels 80, comencen l'any 1981. És un grup format tot per dones. Van fer com un descans als 90, però sé que han retornat. El que del nou no estic gaire a la white. Però elles m'agraden molt. M'agradava el personatge Susan Hoff, que és una de les, de les que formen part de The Bangles. Us heu de recordar de Maniac Mondays, què més? Eternal Flame, alguna altra cançó així que us pugui venir al cap, One Like an Egyptian, sí, un egipcian pintat, eh? Com t'imagines, ballar un egipcià, dels que estan dibuixats a les parets de les piràmides. Bé, m'estic enrotllant. El programa d'avui va de bandes mixtes o bandes únicament de dones. Aquesta, en aquest cas, com la de Joan Jett, de fa una estona, és només composada per dones. I tenen un tema que és així, doncs això, per això m'agrada. L'any 83 jo en tenia 14 i m'agradaven cançons com aquesta, que parla de doncs com algú no està segura ni del que vols. La tornada, que és bastant repetitiva, doncs enfatitza això.

I tot i seguir als Estats Units, ara continuem potser amb una banda una miqueta més alternativa, que va tenir una vida més curta, perquè em sembla que van estar 7 o 8 anys funcionant. Estic parlant de les dones de Non for Blondies. I és que no sé per què, en algun lloc les posa For Non Blondies i és Non for Blondies. Com us deia, ja es van estar tocant des del 89 fins al 95, que va ser quan Linda Perry se'n va anar del grup i al poquet es va desfer el grup. Linda Perry, a part de començar una carrera en solitari, doncs es va dedicar a produir i editar cançons, doncs, per gent com Pink, Christina Aguilera, després de la Gwen, que és la Gwen Stefani, que és la cantant de... Ah, se m'ha anat, és igual. Gwen Stefani, doncs també

i ha estat fent de productora. Bueno, una senyora que s'ha dedicat bàsicament a la música i que cançó que toca, cançó que es converteix en un èxit. L'èxit més gran de les Non For Blondies és el WhatsApp. Segueixo amb els dubtes de Non For Blondies o For Non Blondies, és igual. WhatsApp, un tema doncs això, d'una persona que en aquells moments tenia 25 anys i que pensava que què estava fent amb la seva vida, que tenia la friolera d'un quart de segle. Quan ja tens 56 ja és igual, eh? Vull dir, ja no et planteges aquestes coses. I bé, doncs que sembla que la seva vida s'hagi quedat allà aturada en un moment de no retorn i d'anar, bueno, i que no té cap mena de sentit. Vinga, escoltem el tema, ens queda poqueta estona per escoltar música, un quartet d'hora, no sé si es podrà sonar tot, ho intento. Està dintre d'un àlbum de l'any 1992, el primer, si no m'equivoco, Bigger, Better, Faster, More, que vindria a ser el més gran, el millor, el més ràpid, més, és el títol de l'àlbum on trobem aquest WhatsApp.

Doncs eren For Non Blondies. Ja està, sempre he dit malament el nom del grup i ara que sóc conscient de que suposo que per això em costava tant trobar-les i perquè ho escrivia malament. Bé, i a més s'ha pigut el perquè del nom. Es veu que un cop estaven en el parc donant de menjar els coloms i bé, doncs, per allà fent coses i una família que estava per allà doncs amb les criatures li va dir que com que no s'acostessin perquè a veure, tota la família eren rossets, ulls clars i tal, que no s'acostessin amb aquella gent, val, que estava donant de menjar els coloms. Llavors la seva música és For Non Blondes, és a dir, per tothom menys per la gent rossa. I bé, doncs la cançó també li podíem donar la interpretació de que seguir buscant el nostre lloc en el món i tenir un propòsit en la vida, per esbojarrat que sembli, com és el dedicar-se a la música, no? Ai, continuem, ens queda poqueta estona. Hi ha tres temes que m'agradaria que sonessin i no sé si donarà temps. I un dels temes que vull que soni és de Les Rita Mizuko, que és un duet francès que en algun moment us l'he posat. De fet, crec que us vaig recuperar a la seva cantant Catherine Ringer cantant ella sola no fa gaires anys, perquè ella feia duet amb Frédéric Chichin i va morir. Però eren un duet que, sobretot, finals dels 70 i durant els 80 van fer molta música molt, molt ballable. I us he posat aquest tema que es diu Marcia Baila, de Les Rita Mizuko. Molt ballable.

I bé, no em donarà temps a escoltar les dues cançons que quedaven, però sí, vull acabar amb aquesta del grup Shakespeare Sisters, si no m'equivoco, irlandesa, la veu principal del duet, que és un duet femení, dues dones. Tenien una manera de cantar per mi prodigiosa, estava també dintre de música synth music, que es diu, perquè utilitzava molts sintetitzadors. Vaig a fer una cosa perquè si no ens la perdrem, que comenci a sonar. Serà una manera de poder acabar el programa d'avui amb aquest